Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música.

0: Música nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar, per somiar, per somiar, per somiar, per somiar.
2: Quise volar y conocí la soledad.

0: Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic-tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia a tothom. Aquest cap de setmana Lloret de Mar és el punt de trobada dels amants de la novel·la negra.

0: El Festival de Literatura Lloret Negre celebra aquest cap de setmana la 9a edició i, com sempre, ho farà amb una agenda ben plena i la presència de noms rellevants, com el d'Andreu Martín, un referent del gènere negre i que aquest any rebrà el Premi d'Honor del Festival. A més, també hi haurà els diferents finalistes del concurs, ja que recordem que l'entrega de premis és un dels moments més importants del cap de setmana. Aquest any es farà demà a les 6 de la tarda al Casal de l'Obrera i nosaltres avui entrevistarem a tres dels escriptors que són finalistes i que els tindrem per Lloret. Són Pedro Martín, Josan Mosteiro i Laia Vilaseca. Això serà entorn a un quart de nou del matí i omplirà bona part del bon dia, bona hora d'avui. Molt bon dia i benvinguts al despertador matinal de la ràdio de Lloret, en què a banda de literatura també hem preparat altres temes. Josep Altafulla, bon dia.
1: Bon dia, Maria. Aquest dissabte es tanca el cicle de sardanes d'estiu per aquest any que ha commemorat el centenari. Parlarem amb un dels representants de la cobla convidada, Ivan Babiloni, de la principal del Llobregat. També aquest dissabte es donarà el tret de sortida a la tercera edició de l'AFIA World Cup, que es disputarà a Lloret fins dijous vinent, 10 de setembre. En plana també d'esports, destacarem el nom de l'Ona Mosella Carós, perquè la lloretenca comença una nova etapa destacada en la seva trajectòria, ja que aquest curs ha aconseguit plaça al centre d'alt rendiment Blume. I, d'altra banda, recordarem que Miguel Molina corre als Estats Units en el retorn del Mundial de Resistència després de l'aturada d'estiu. També recordarem que avui i demà hi ha activitats en els equipaments culturals de Lloret. Avui s'estrena el monòleg L'Anfitrió, segons Ismael Smith, que es podrà veure cada divendres de setembre al cementiri. I demà recupera la visita guiada Quan érem negres al Museu del Mar, cada dissabte també d'aquest mes.
0: Doncs això és el que us explicarem al llarg de la propera hora aquí al Bon Dia, Bona Hora, també el repàs de l'actualitat general i la previsió meteorològica en un cap de setmana que s'espera molt calorós. Donem pas a aquesta nova edició del Bon Dia, Bona Hora amb Marc Vilamajor, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: Al matí, com deia, cap de setmana calorós que tenim per davant i la crònica ens la fa arribar l'Àlex Sant Climent. Molt bon dia.
1: Bon dia. Ens acostem al cap de setmana i ho fem amb una situació meteorològica encara dominada per aquest anticicló i aquesta arribada de més aire càlid en alçada, que el que farà serà que la temperatura s'enfili una mica més. Per tant, aquest divendres parlarem de temperatures que a la selva marítima oscilaran entre els 31 i els 34 o 35 graus. Per tant, una calor molt intensa amb xafogó acusada a la línia de la costa i amb unes temperatures que a l'interior de les comarques de Girona i especialment a les comarques de Ponent de Catalunya podrien arribar als 38 o 40 graus, establint nous rècords de calor en un inici de setembre inusualment càlid. I el cap de setmana, doncs, amb un temps molt similar, amb una situació meteorològica encara dominada per aquest anticicló que farà que es mantingui el sol, tot i que arribaran algunes franges de núvols alts, evidentment no esperem cap precipitació en les pròximes jornades, i amb una temperatura que tant dissabte com diumenge es mantindrà molt elevada amb pocs canvis, per tant tornarem a superar àmpliament els 30 graus a tot el país, evidentment també a Lloret, i amb una temperatura mínima que oscil·larà entre els 22 i els 24 graus. Per tant, noves nits tropicals, nits de mal dormir, en un temps que és molt més típic del mes de juliol o d'agost que no pas del mes de setembre.
0: Doncs moltes gràcies, Àlex. Haurem de viure un nou cap de setmana de calor intensa, com si estiguéssim al mes d'agost. I ara mateix el dia és assolellat, la temperatura és de 23 graus i la humitat a Lloret de Mar se situa al 83%. I el que fem ara és posar-nos al dia del que està passant al món, fixant-nos primer en les portades.
2: Agafem els diaris i repassem les notícies més importants de les seves primeres planes. Diari de Girona avui obre dient més pressió al Trueta per l'augment de les urgències. També llegim en bateria de titulars: el boicot a les colònies escolars fa caure les reserves un 70%. En política, Salelles manté la prioritat de pactar amb Junts fins al final del mandat. També hi ha un apunt sobre Lloret de Mar. L'alcalde de Lloret força la policia local a continuar fent hores extres. A peu de plana, la facturació dels hotels gironins creix un 14% en només 12 mesos. Fotografia il·lustrativa de portada per una nova mostra inclusiva a la Casa de Cultura de Girona. Titula la notícia "Tocar el Renaixement italià". Això pel que fa al diari de Girona. Passem al punt avui, tema monotemàtic sobre cineclubs. Cinema de proximitat i en català. Diu la notícia que amb prop de 150.000 espectadors anuals es consoliden com una alternativa reflexiva al consum accelerat i efímer de continguts audiovisuals. Diari Ara, en primera plana. Sánchez es queda sol defensant el Marroc al Congrés. De fet, és la notícia que recullen la resta de premsa escrita en les seves primeres planes i en fotografia il·lustrativa també del mateix Pedro Sánchez. També llegim, però, al diari Ara, Zelensky rep Salvador Illa i Collboni a Kiev. I a peu de plana, Ayuso no suma al Partit Popular el seu boicot a la reunió pel nou finançament i Volkswagen posa sobre la taula de la desaparició de la marca Seat. La resta de premsa escrita de caire generalista. Diari La Razón, amb fotografia de Pedro Sánchez i també de Feijóo. Sánchez es queda sol en la seva política amb el Marroc i les seves, entre cometes, mentides. Diari El País. Espanya revisarà la cooperació amb el Marroc després de la crisi. I també es fa ressò que Seat és a punt de la desaparició com a marca. El diari El Mundo. Sánchez ja només pot exculpar a el Marroc de moment, entre cometes. I també es fa ressò aquest diari que Meloni bat el rècord d'Itàlia per canviar Europa des de dins. Un apunt sobre l'ajustament de Volkswagen que arriba a Seat, a punt de matar una marca històrica fent referència a Seat. La Vanguardia, amb la seva portada, llegim en grans titulars: Sánchez es queda sol davant l'assenyalament del Congrés al Marroc. També Els professors mantenen la vaga del dimarts, tot i les ofertes de Niubó. Fotografia per Illa, que dona el seu suport a Zelensky. I també llegim en petits requadres que l'arribada de Trump arriba i porta el 20% dels bancs centrals a moure les seves reserves d'or, i que Volkswagen confirma el seu pla d'ajustament per acomiadar 100.000 treballadors. Diari El Periódico, Sánchez apuja el to davant Rabat i demanarà a la Unió Europea endurir la frontera. La imatge de portada del Periódico de Catalunya és pel suport incondicional a Ucraïna de Salvador Illa. A peu de plana, llegim, Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball i decidirà si manté Seat com a marca. I el govern de Meloni passa a ser el que més dura d'Itàlia, amb 1.413 dies al poder. Finalment, el diari ABC, en grans titulars, Sánchez amb la policia i el CNI per salvar-se, contra la policia i el CNI per salvar-se, és el titular específic. I a peu de plana, Feijóo anticipa la caiguda de Sánchez i Abascal demana jutjar-lo per traïció. La imatge de primera plana de tota la plana de l'ABC és per Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska durant la compareixença de Pedro Sánchez.
0: Això ho veiem a les portades dels diaris i als portals digitals també hi ha notícies doncs, compartides, evidentment. En el cas de l'Agència Catalana, el que destaquen avui és que Hisenda i les autonomies es reuneixen avui divendres per avalar el nou finançament que Madrid crida a boicotejar. També es fa ressò que Catalunya ha registrat un rècord de 1.835 morts atribuïbles a la calor a l'estiu, gairebé el triple que l'anterior màxim. Localitzen les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, on l'estaven buscant. Els Mossos han dut els pares a l'immoble després de ser detinguts a València. I el Consell de Supervisió Volkswagen aprova el pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 feines. D'altra banda, en plana cultural, el que destaca la CN és, d'una banda, que Guillem Gisbert publica Entretemme, primer avançament del nou disc que sortirà el 13 de novembre. D'altra banda, Francesc Soler analitza en un assaig el fenomen Luigi Maggiore i la fascinació pels criminals atractius. I també en plana cultural, Ginestà i Nil Moliner col·laboren a la cançó Amb qui estaràs. Pel que fa al 3CAT, el que porta com a notícia destacada és el tema entorn a Volkswagen. Diu que aprova una important reestructuració que deixa el futur de Seat en l'aire. I també notícia destacada que el nou finançament s'aprova avui, malgrat el no de la majoria de comunitats. Pedro Sánchez insisteix que ningú ha portat proves que apuntin al Marroc i difondrà els informes de Ceuta, i prefereix quedar-se sol que trencar amb el Marroc. Una altra notícia és l'oasi Meloni. 1.412 dies sense crisis polítiques a Itàlia. Encara en el 3CAT i llegim que hi ha canvis en la meva salut. Caldrà tenir IDCAT mòbil, però es podrà accedir a diferents perfils. I pel que fa a la plana esportiva, com no, el Barça és el protagonista. En aquest cas, per destacar, rècord d'ingressos al Barça dels més de 1.000 milions d'euros. El club blaugrana anuncia que per primera vegada supera aquesta xifra el mateix dia que convoca l'assemblea ordinària, on s'haurà d'aprovar l'ampliació de crèdit per acabar l'espai Barça. I també en l'àmbit del futbol, però als jutjats, Asensio ha estat absolt pel cas de filtració del vídeo sexual després d'un acord amb les víctimes. I fins aquí el repàs de l'actualitat quan són les 8 i 12.
3: Nova Ràdio Lloret. Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amfitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.
4: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
5: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
6: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
7: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.
8: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
9: L'hora de les notes.
8: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
9: L'hora de les notes. Amb Carles Gilibets.
8: Tots els dissabtes a les 8 del vespre. Al vespre, a 9.

0: 60 escriptors i escriptores entre avui a la tarda i diumenge al migdia.
1: La programació inclou taules literàries, teatre, premis i diferents activitats vinculades al gènere negre que repartiran entre la Biblioteca de Lloret, el Casal de l'Obrera i l'Hotel Roser de Flor. L'ànima del festival és Angelique Fitzner, que destaca el creixement que ha experimentat el festival.
2: El Festival Lloret Negre ara mateix és un festival a nom internacional que, bueno, al final, bueno, vam forjar els ciments de la cultura Lloret de Mar. L'any que ve fem els 10 anys i després a la categoria d'adultos tenim també la categoria de juvenils. Ens venen els instituts de Sant Adrià, els instituts de la Vall d'Uixó, que per cert, ostres, estan supercontents perquè amb el que han patit amb els incendis i tot. Bueno, superanimats, tothom superanimat, una passada.
0: Un dels moments centrals del cap de setmana serà l'entrega dels Premis de Literatura dissabte a les 6 de la tarda al Casal de l'Obrera. Es reconeixeran les millors novel·les negres publicades en català i castellà.
1: En llengua catalana, els finalistes són Laia Vilaseca amb L'Udol de l'aigua, Teresa Solana amb Carpe Diem i Toni Aire amb Mort en diferit. En llengua castellana hi ha 5 noms sobre la taula. Pedro Martín amb La mala hija, Josan Mosteiro amb L'última bèstia, Ernesto Mallo amb Kuklinski, Susana Martín Gijón amb La capitana i Marta Robles amb Amada Carlota.
0: A més, també s'entregaran els premis als millors relats inèdits en categoria adulta i juvenil. I el Premi d'Honor aquest any recaurà en Andreu Martín, que és un dels grans referents de la literatura negra. Tenim al telèfon a l'escriptor Pedro Martí. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Pedro, arribes a Lloret Negre com a finalista als Premis en Llengua Castellana amb La mala hija, una novel·la que ha tingut uns elogis impressionants. Suposo que satisfet, no?
3: Sí, estic molt, molt content, molt satisfet. Abans de tot, volia demanar perdó si faig algun error, perquè el català no és la meva llengua materna, però puc defensar-me més o menys.
0: Encantats que facis aquest esforç i que el parlis tan i tan bé, tot i no ser la teva llengua i, de fet, ni viure aquí a Catalunya. Per tant, nosaltres encantadíssims, només faltaria. Digues, digues.
3: Sí, sempre he estat lligat a Barcelona, a Catalunya, sempre m'ha agradat molt. Soc suporter del Barça des de petit, vaig veure la bola de drac quan era petit i no sé, m'agraden les llengües i per això m'agrada sempre aprendre noves llengües i de cultures. I sí, estic molt il·lusionat perquè Lloret Negre és un festival que està fent-se més i més major en aquests anys i m'agradaria moltíssim participar i tinc moltíssima gana de gaudir.
0: Divendres participaràs a una taula rodona. Què tens pensat d'exposar-hi o com es presenta?
3: Ens faran preguntes i parlarem d'aquestes coses dels escriptors, de matar a la ficció i totes aquestes coses truculentes que ens agraden moltíssim. I jo crec que ho passarem molt bé.
0: Segur que sí. I pel que fa a aquest llibre, La mala hija, tu quin diries que és el secret de l'èxit que està tenint?
3: Jo crec que va ser arriesgada, perquè és una novel·la que s'assenta sobre clixés, la típica noia que desapareix a un poble i que després ve la investigadora, que en este cas ve de Madrid i té que investigar, i ella va néixer al Mansa, al poble, però no vol tornar perquè no és una bona filla del poble, i té els seus traumes, el seu passat, no? que tornarà una vegada més i que tindrà que afrontar. I és com una novel·la assentada en clixés, però jo crec que després té un desenvolupament dels personatges que jo crec que són profons, que tenen aristes, que tenen les seues ferides, i crec que pot ser el que ho fa diferent a aquesta novel·la. Estem acostumats a thrillers que van rapidíssim, no? Que tenen un ritme endiablat, i pot ser la mala, no dic que la mala hija no tenga este ritme, però sí que para, a més, i para a vegades i desenvolupa els personatges, que jo crec que és la clau, perquè jo no volia només fer un thriller, que sí que té els gears i que té el ritme, però jo volia fer una novel·la, i una novel·la per mi sempre ha de tindre personatges que siguin complexos.
0: Doncs una novel·la que ho està arrasant, perquè, com comentes, als lectors sempre els agrada. És veritat que hi ha molts thrillers, això, que són molt,

0: explicatius del que passa, molta acció però poca descripció, i aquí doncs aquest aprofundiment, i a més en un terreny que coneixes bé, el Mansa.
1: Sí, la novel·la va sortir en abril del 2025 i ara mateix està millor, podem dir que hi ha més lectors i està marxant molt bé. I sí, el Mansa, jo volia fer aquesta mena d'homenatge al meu poble, a la meva ciutat, perquè i sempre he pensat que la Mansa no ha estat massa explotada com un territori de novel·la negra típic, com pot ser Galícia o el País Basc, o les costes o les illes, i volia fer una novel·la negra ambientada en la Mansa. Per exemple, la Sexta va dir que és el Twin Peaks manchego, i és una nominació que m'encanta, i era un poc l'objectiu que tenien, posar un nou escenari que fos diferent, no? Aquesta quadrícula marró d'arbres secs i de muntanyes i de la meseta, del fred que fa en l'hivern, i el vi, i no sé, era el que volíem.
0: Doncs animem a tothom a llegir aquesta i altres novel·les, tant de novel·la negra com novel·les teves pròpiament. Esperem que vagi molt bé el pas per Lloret Negre, molta sort en aquesta entrega de premis que es farà dissabte, però també que gaudeixis molt del festival, i sobretot, Pedro, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada amb tanta amabilitat. Moltes gràcies i molt bon dia.
1: Moltíssimes gràcies a tu, i segur que gaudirem, i animem a tothom a anar a Lloret Negre, que és un festival magnífic.
0: Seguim parlant amb participants d'aquesta edició de Lloret Negre i tenim ara al telèfon a Josan Mosteiro. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Primer de tot, Josan, com valores el fet de ser un dels finalistes en llengua castellana amb La última bèstia?
2: Pues que imagínate, muy, muy positivamente, muy, muy contento. Porque vamos viendo el nivel de los otros participantes, pues que estar entre los finalistas y con la posibilidad de ganar, pues es todo un subidón, la verdad. Uno no escribe para los premios, pero siempre son bien recibidos y le dan alas. Es una manera de darle al libro más visibilidad.
0: I tant. I en aquest cas, què creus que fa especial aquesta novel·la? Per què creus que ha atrapat el jurat?
2: Uy, qué difícil me pasas. Es que es muy difícil hablar de tu propia obra, pero yo creo que, bueno, es una novela diferente, es que es muy difícil hablar de ella sin hacer ningún spoiler, sin destriparla, pero bueno, yo creo que tiene un par de giros que son bastante inesperados, creo que engancha desde el principio. Hay una narración paralela en la primera parte entre que vemos la víctima y el bueno, vas a decir el delincuente, por no decir, para no especificar qué tipo de delito comete, y luego ya te digo, hay un giro importante, hay un paso del tiempo. Es verdad que tiene una escena como bastante cruel, bastante violenta, pero creo que era necesario para justificar todo lo que ocurre después. Y bueno, mi idea es eso, como buen thriller, tenerla un poco al lector pues casi sentado al borde de la silla y pasando páginas a ver qué va a ocurrir después, y humildemente creo que este libro lo consigue.
0: D'aquells llibres que els agafes i no els pots deixar, eh?
2: Esa era la idea, eso espero haber conseguido.
0: I tant que sí. Doncs aquesta obra que arriba com a finalista a Lloret Negre. I Josan, tu ja vas venir l'any passat al festival, aquest any tornes. Què et sembla que hi hagi un festival amb aquestes característiques que posi tant de relleu en la novel·la negra?
2: Bueno, es estupendo. Me parece siempre... Todos los festivales son un gran punto de encuentro entre escritores y con lectores, sobre todo. Es importante todo lo que sea dar rico a la cultura. Creo además que el tema de la novela negra engancha particularmente bien al público en general. Lloret, pues imagínate, es un escenario estupendo. Esto de hacer una reunión, bueno, cualquier acto escuchando el mar de fondo, es todo un lujo. Yo recuerdo que el año pasado lo hicimos ahí al aire libre con gafas de sol, quedaban unas fotos muy chulas, la verdad. Y además yo tengo especialmente cariño con Lloret, porque tengo familia en Blanes, tengo familia en Malgrat de Mar, y yo he ido mucho a Lloret. de niño con mis padres, de más mayor con amigos de Malgrat. Me lo he pasado muy bien y espero que este fin de semana también pasármelo muy, muy bien.
0: Segur que sí. I a més participes en una taula rodona amb altres escriptors. Què tens pensat explicar o com es presenta aquesta taula rodona?
2: Pues mira, voy un poco, como se suele decir, a calzón quitado, que es decir, no tengo muy mucha idea, he visto de qué va el tema, pero no nos han dado ni preguntas. Yo creo que eso está bastante bien, que improvisemos un poco. Yo creo que hay, que los compañeros tienen mucho nivel y es saber qué nos propone Angelique. Y voy pues eso, con las expectativas de dejarme llevar, de supongo que acabamos hablando del oficio, de esto que nos apasiona, que es la literatura y la escritura en concreto.
0: Doncs
2: no tengo ni idea clara de qué voy a hablar.
0: En tot cas, és un terreny que domines i segur que va molt i molt bé, i esperem que hi hagi molta sort a Lloret Negre, que el gaudeixis molt, i sobretot moltíssimes gràcies, José Mosteiro, per haver-nos atès a la ràdio de Lloret.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer.
0: Tanquem aquesta ronda d'escriptors amb Laia Vilaseca. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
0: Laia, moltes ganes de tornar-te a tenir aquí al Lloret Negre, perquè recordem que ja vas guanyar una vegada aquest festival de Lloret de Mar i aquest cop finalista de nou amb l'Udol de l'Aigua. Com ho vius, tot això?
3: Me'n fa molta il·lusió. Amb aquest festival li tinc sempre molt de carinyo perquè vaig guanyar el premi, però a més vaig guanyar el premi amb Quan la neu es fon, que és una obra que jo sempre he defensat moltíssim i que... No, és de les meves preferides i em va fer moltíssima il·lusió que es valorés d'aquesta manera, així que sempre els hi tinc una aprecia especial. Molt contenta d'estar nominada una altra vegada amb l'Udol de l'Aigua. Sí, sí.
0: Clar, en aquest cas, l'Udol de l'Aigua, tornes cap a casa, aquest el de Quan la neu es fon estava ambientat a fora, aquest tornes a casa i te'n vas al Delta del Llobregat. Explica'ns una mica per què aquesta zona i què ens pots avançar de la novel·la.
3: A aquesta zona perquè jo sóc del Prat. Llavors, sempre estava escrivint natura, no? Jo sempre incorporo la natura com un personatge més, gairebé. És una part molt important de les meves novel·les, també, pels temes que tracto, no? I una mica la militància que faig, volguda, diguéssim. I sempre m'anava molt lluny, o m'inventava pobles, excepte amb la noia, que sí que és veritat que passa en un lloc real, el que passa que li vaig canviar el nom, eh? Me n'anava, no?, a Yosemite, per exemple, amb Quan la neu es fon, i tenia ganes de tornar una mica a casa, i com que el tema de l'ampliació de l'aeroport torna a ser un problema, em va semblar que era un bon moment per parlar de la natura que tenim molt a prop de nuclis urbans, no?, que potser no ho considerem tan bucòlic com podria ser els Pirineus, però que realment és un lloc espectacular que val la pena que la gent conegui, perquè moltes vegades sembla que això de l'ampliació és com quan no passa res en quatre ànecs, i la cosa no és aquesta, no? És un tema molt, molt més complex, i no és veritat que només hi hagin quatre ànecs, és espectacular el que hi ha allà.
0: I tant que sí. Més enllà del que és l'ambientació, què ens podries avançar? Què creus que fa especial aquesta novel·la i que l'ha portat a ser, doncs, una de les finalistes de Lloret Negre en llibres publicats en català?
3: És una novel·la que té... És una mica marca de la casa en el sentit de diferents temps, que jo això ja ho faig bastant, d'intercalar passat i present, i no, el que va explicar-te les coses de diferents punts de vista també, o sigui, no hi ha només un narrador, hi ha diferents punts de vista, no s'explica en tercera, però des de diferents punts de vista, com si fos un trencaclosques, que això és una cosa que m'agrada molt fer i que faig. Llavors és una novel·la que comença amb el descobriment d'un cos allà a la reserva, que no té molt clar qui és al principi quan es veu el cos, perquè va vestida d'una manera que fa pensar que és una persona, després veuen que és una altra, i a partir d'aquí es comença a investigar què pot haver passat, quins motius hi poden haver, però clar, el que passa amb aquella reserva, que és una bombolla no, de natura allà apartada del que seria el nucli del Prat, que té una família i que és un lloc privat, és que, bueno, les famílies tenen secrets i tenen malentesos i tenen conflictes, i llavors tot això són coses que es van descobrint mentre que hi ha l'investigació, i per tant al final acabes dubtant de si el mal és una cosa que ve de dins o ve de fora, o bé de tots dos llocs, no?
0: Doncs déu-n'hi-do, déu-n'hi-do tot el rerefons que hi ha en aquesta novel·la, l'Udol de l'aigua. Animem a tothom a llegir-la, guanyis o no Lloret Negre aquest cap de setmana, que de moment doncs, ets una de les finalistes i estarem ben atents a veure finalment qui s'endú el guardó. Però a banda de l'entrega de premis, també tindrem a Lloret Negre per participar en una taula rodona.
3: Sí, hi ha una taula el dissabte a les 10.
0: I què és el que, de què tractarà, entorn a què girarà?
3: Jo crec, sobre l'autoria, més o menys. És una mica escriptors i ficció i com creem la ficció. Jo, el Toni Aire, que també és finalista, l'Ernest Mallo, i m'estic deixant algú més ara que em sap molt de greu, que no recordo de memòria, i estarem parlant una mica, jo crec, que de la creació, no? L'autor i la ficció i la veritat i com expliques les coses, no? I en què et bases, què t'inspires i aquest tipus de coses.
0: A mi m'agradaria ressaltar també la teva experiència, que crec que pot ser molt inspiradora per a persones a qui els agradi escriure, perquè tu la noia del vestit blau, que va ser un gran èxit, el vas començar autoeditant, te'l vas publicar tu mateixa, i no sé si ja ho vas fer pensant més enllà, a veure si arribaves a molta gent, o va ser una mica sorpresa. Com ho vas viure?
3: Primer de tot, i abans que se m'oblidi, important, que avui m'han dit que 8a edició de La noia del vestit blau, que està superbé.
0: Molt, i tant.
3: Llavors és una novel·la que, no, que fa 4 anys que corre, o sí, no, més, 5 anys que corre, i va arribant a la gent i segueix funcionant, i em fa molta il·lusió que la novel·la amb la que jo vaig sortir, per la que vaig apostar a autopublicar-me, hagi arribat tan lluny, perquè jo no em vaig autopublicar perquè no hagués intentat que em publiquessin les editorials. El que passa és que no es decidia ningú, i llavors va arribar un moment que jo també, com que jo feia 4 anys que era lectora per una editorial gran, feia informes de lectura, he estudiat escriptura creativa, no? Vull dir que tinc una mica de criteri, potser no és el millor, però sí que en tinc una mica, i vaig pensar, ostres, jo crec que això funciona, que això té un nínxol de gent que li pot interessar, i per això em vaig autopublicar. I bueno, sí, és complicat el tema de l'autopublicació. El que passa és que ets una dona orquestra que estàs fent moltes feines, que en una editorial hi ha gent que només es dedica a una d'aquestes feines, per tant jo crec que el producte, si és bo, arriba a la gent, però sempre serà més bo com més atenció hi posis i més gent hi pugui participar, perquè és un procés molt constructiu, i jo estic molt feliç de treballar en una editorial ara i poder tenir aquest procés de revisió, de correcció, no? De treballar sempre amb la mateixa gent que ja et coneix. És molt bonic, és molt enriquidor i n'aprens moltíssim, però sí que és veritat que a mi això és el que, vull dir, confiar en mi mateixa i fer-ho és el que em va obrir les portes a la llarga, a tenir un lloc ara mateix en el sector, no? del món editorial, i un públic que més o menys em coneix i que quan trec una novel·la nova diu, ah, doncs és de la Laia, val. Doncs saben el que esperen més o menys i normalment estan contents, que aquesta és la idea.
0: Doncs dono fe que això és així, ja ets una lectora de capçalera per molts, entre els quals m'incloc, i Laia Vilaseca, per molts anys més que segueixis publicant novel·les, i com dèiem, et tindrem aquest cap de setmana a Lloret Negre com a una de les finalistes amb l'Udol de l'aigua. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la ràdio, que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs cita amb la novel·la negra aquest cap de setmana, i sobretot el que haurem de fer és refugiar-nos d'aquesta calor intensa que tornarem a tenir, ens diu l'Àlex Sant Climent, com si fóssim al mes d'agost. Àlex, què ens expliques? Bon dia.
4: Bon dia. Ens acostem al cap de setmana i ho fem amb una situació meteorològica encara dominada per aquest anticicló i aquesta arribada de més aire càlid en alçada, que el que farà serà que la temperatura s'enfili una mica més. Per tant, aquest divendres parlarem de temperatures que a la selva marítima oscil·laran entre els 31 i els 34 o 35 graus. Per tant, una calor molt intensa, amb xafogó acusada a la línia de la costa i amb unes temperatures que a l'interior de les comarques de Girona i especialment a les comarques de Ponent de Catalunya podrien arribar als 38 o 40 graus, establint nous rècords de calor en un inici de setembre inusualment càlid. I el cap de setmana, doncs, amb un temps molt similar, amb una situació meteorològica encara dominada per aquest anticicló que farà que es mantingui el sol, tot i que arribaran algunes franges de núvols alts, evidentment no esperem cap precipitació en les pròximes jornades, i amb una temperatura que tant dissabte com diumenge es mantindrà molt elevada amb pocs canvis, per tant tornarem a superar àmpliament els 30 graus a tot el país, evidentment també a Lloret, i amb una temperatura mínima que oscil·larà entre els 22 i els 24 graus, per tant, noves nits tropicals, nits de mal dormir, en un temps que és molt més típic del mes de juliol o d'agost que no pas del mes de setembre.
0: Doncs gràcies, Àlex, i com dèiem, més típic de l'agost que del setembre, però tot i així, doncs, ja som al setembre i avui, que és divendres, comencem amb una temperatura de 24 graus, dia assolellat i la humitat al 79%.

0: I moment ara, després de conèixer amb detall la previsió meteorològica, de posar-nos al dia de l'actualitat general. Josep, què diuen els diaris?
1: Doncs fem un repàs del que diuen en primera plana i en grans titulars. Diari de Girona, més pressió al Trueta per l'augment de les urgències. El centre atén 88.323 pacients durant el 2025, 3.452 més que l'any anterior. Plana també del diari de Girona, titular sobre educació. El boicot a les colònies escolars fa caure les reserves un 70%. En política destaca Diari de Girona que Salelles manté la prioritat de pactar amb Junts fins a final de mandat. I pel que fa a Lloret de Mar, trobem el titular: l'alcalde de Lloret força la policia local a continuar fent hores extres. A peu de plana llegim que la facturació dels hotels gironins creix un 14% en només 12 mesos i la fotografia il·lustrativa és per una exposició, es titula Tocar el Renaixement, italià, és el títol no de l'exposició sinó de la notícia que ofereix aquesta imatge, i es tracta d'una nova mostra inclusiva a la Casa de la Cultura de Girona, on es poden tocar directament amb les mans les obres que es poden admirar. El punt avui en primera plana, objectiu cineclubs. Cinema de proximitat i en català. Diu la notícia que en prop de 150.000 espectadors anuals es consoliden com una alternativa reflexiva al consum accelerat i efímer de continguts audiovisuals. Diari Ara. Comencem ja amb el reguitzell de titulars de caire generalista. Sánchez es queda sol defensant el Marroc al Congrés, amb una fotografia que il·lustra aquest moment. També fotografia per Illa i Zelensky, que rep en aquest cas el president ucranià al president de la Generalitat a Kiev. A peu de plana, Ayuso no suma al Partit Popular el seu boicot a la reunió pel nou finançament i Volkswagen posa sobre la taula la desaparició de la marca Seat. Diaris ja de caire estatal. La Razón avui amb fotografia contraposada de Pedro Sánchez i Feijó, amb el titular Sánchez es queda sol en la seva política amb el Marroc i les seves, entre cometes, mentides. A El País també fotografia de Pedro Sánchez al Congrés, amb el titular Espanya revisarà la cooperació amb el Marroc després de la crisi. També llegim a El País que el govern de Meloni ja és el que més dura de la Itàlia moderna. Diari El Mundo, també fotografia del Congrés amb el titular Sánchez ja només pot exculpar al Marroc de moment. I també es fa ressò aquest diari que Meloni bat el rècord d'Itàlia per canviar a Europa des de dins. A La Vanguardia, a la mateixa línia, Sánchez es queda sol davant l'assenyalament del Congrés al Marroc. També llegim en titulars: els professors mantenen la vaga del dimarts tot i les ofertes de Niubó. I en fotografia il·lustrativa, Illa dona suport a Zelensky. Dos titulars més a La Vanguardia: l'arribada de Trump porta el 20% dels bancs centrals a moure les seves reserves d'or i Volkswagen confirma el seu pla d'ajustament per acomiadar a 100.000 treballadors. Diari El Periódico de Catalunya. Sánchez puja el to davant Rabat i demanarà a la Unió Europea endurir la frontera. En fotografia il·lustrativa, Salvador Illa i Zelensky, suport incondicional a Ucraïna, és el titular del diari El Periódico de Catalunya. I també a peu de plana llegim: Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball i decidirà si manté Seat com a marca. Més titulars de la jornada. En aquest cas, passem com a darrer diari que repassem a l'ABC, on es diu Sánchez contra la policia i el CNI per salvar-se i Feijó participa en la caiguda de Sánchez i Abascal demana jutjar-lo per traïció. Són, doncs, els titulars més destacats, en aquest cas, de les primeres planes i d'aquests diaris que hem repassat en el dia d'avui.
0: El dia d'avui, que és divendres 4 de setembre, i ara els portals digitals, doncs, més o menys en la mateixa línia. Hisenda i les autonomies es reuneixen avui al Consell de Política Fiscal i Financera per avalar el nou finançament que Madrid crida a boicotejar. Una altra notícia és que Catalunya registra un rècord de 1.835 morts atribuïbles a la calor a l'estiu, gairebé el triple que l'anterior màxim. Localitzen les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, on l'estaven buscant. Els Mossos d'Esquadra han dut els pares a l'immoble després de ser detinguts a València. I el Consell de Supervisió Volkswagen aprova el pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 feines. Són les notícies destacades on també llegim a l'Agència Catalana com a última hora que el personal de cures pal·liatives del Bernat Jaume de Figueres rep suport psicològic per cuidar l'exposició al dol. També en plana cultural destaca l'ACN que Guillem Gisbert publica Entretem-me, primer avançament del nou disc que sortirà el 13 de novembre. I Ginestein i el Moliner col·laboren a la cançó Amb qui estaràs? Pel que fa al 3CAT, la notícia destacada és la que ja hem vist a molta premsa i també a l'ACN, que Volkswagen aprova una important reestructuració que deixa el futur de Seat en l'aire. I també es fa ressò que el nou finançament s'aprova avui, malgrat el no de la majoria de comunitats. Pel que fa a la crisi de Ceuta, Pedro Sánchez insisteix que ningú ha aportat proves que apuntin al Marroc i difondrà els informes de Ceuta i prefereix quedar-se sol a trencar amb el Marroc. També es fa ressò el 3CAT de l'oasi de Meloni, 1.412 dies sense crisis polítiques a Itàlia. I encara en el 3CAT destacant que hi ha canvis a la meva salut. A partir d'ara caldrà tenir IDCAT mòbil, però es podrà accedir a diferents perfils. En l'àmbit esportiu, la notícia que destaca el 3CAT és el rècord d'ingressos del Barça, que ha anunciat que per primera vegada supera la xifra de 1.000 milions d'euros, el mateix dia que convoca l'Assemblea Ordinària, on s'haurà d'aprovar l'ampliació de crèdit per acabar l'espai Barça. I també en el món esportiu i del futbol, però més a l'àmbit judicial, Asensio ha estat absolt pel cas de filtració del vídeo sexual després d'un acord amb les víctimes. Per tant, ha estat absolt no pas perquè sigui innocent, sinó perquè ha acceptat que va cometre aquest delicte i ha arribat a un acord amb les víctimes. I aquest és el repàs de l'actualitat general.

0: Anem camí a 9:15, queda un minut per arribar-hi. Estem escoltant la sardana 100 anys de sardanes, que commemora el centenari de sardanes d'estiu a Lloret de Mar, i ho fem perquè aquest cap de setmana, aquest centenari, arriba a la seva fi. La cobla principal del Llobregat serà l'encarregada de tancar aquesta temporada de sardanes d'estiu a Lloret de Mar.
1: I, com sempre, l'audició començarà a les 10 de la nit a la plaça de la Vila, i la cobla oferirà dues peces per escoltar i tot seguit 7 per ballar. La nit la tancarà la clàssica Platges de Lloret de Vicenç Bou Geli. Si és que no hi ha un bis, que podria ser perfectament aquesta sardana, la del que commemora els 100 anys. Avui parlem amb un representant de la cobla principal del Llobregat, és Ivan Babiloni. Bon dia.
2: Bon dia, què tal? Com esteu?
1: Molt bé. Com es presenta l'audició d'aquest dissabte?
2: Pues molt bé, mira, com cada any a la cobla principal del Llobregat tenim la sort de que la població de Lloret compti amb nosaltres per fer aquestes ballades d'estiu, tant durant l'estiu com també en el seu aplec. Ja fa, no m'atreviria a dir els anys exactes, però més de 25 o 30 anys que la principal del Llobregat col·labora amb els Amics de la Sardana de Lloret, i contents perquè són ballades que s'han convertit com una mica mítiques durant tot el juliol, agost i setembre de la població.
1: Què cal destacar de les audicions a Lloret de Mar, a primera línia de la costa, amb una barreja d'autòctons i turistes?
2: Doncs mira, cal destacar, i això també és part de culpa en positiu i agraïment a en Jordi Roca, que s'han fet unes ballades una mica diferents, perquè sí que és cert que fa anys enrere, doncs, el que deies, no?, de la gent que són estrangers es queden mirant com sorpresos, no?, el que està passant allà, veure gent ballant una dansa que ells no coneixen, i van agafar un format que fan les dues primeres sardanes en format concert perquè la gent no es pugui escoltar, i la resta de sardanes per ballar, i la veritat és que és bonic, perquè estàs a peu de costa, hi ha molta gent que va volant per allà, passejant, i la gent autòctona de la comarca, per dir-ho d'alguna manera, que ve a ballar. O sigui que cal destacar això, no?, que hi ha la diversitat de gent que hi ha en les ballades.
1: Aquest any a Lloret celebrem el centenari de sardanes d'estiu a Lloret. Són 100 anys, vaja.
2: Sí, són molts anys seguint un cicle. No és fàcil, per tant, felicitats tant a l'agrupació, tant també donar les gràcies a l'Ajuntament per la continuïtat, però 100 anys no és fàcil. De fet, la principal de Llobregat farà 100 anys d'aquí un parell d'anys, i quan repasses la història dius, home, fer una cosa que duri 100 anys avui en dia és gairebé inusual, per tant, felicitats per part de la cobla principal de Llobregat.
1: Doncs per part de qui interpreta les sardanes i qui les balla, Ivan, en quin moment es troba la sardana actualment? Què opines?
2: Doncs mira, és una pregunta que em fan bastant sovint a nivell de premsa, a nivell de xarxes, i jo porto només 30 anys en món de cobla, i quan jo vaig entrar en el món de la cobla ja es preguntava si el món de la sardana, en quin moment es vivia, si estava bé. Jo crec que està en un moment bo. Anem a moltes places d'arreu de Catalunya i ens trobem gent de tota mena, de totes les edats, i crec que està en un moment que sempre s'ha de reivindicar, evidentment, perquè són coses pròpies i això no s'ha de perdre. Igual que podem reivindicar els castells i podem reivindicar altres coses, també hem de reivindicar la cobla i la sardana, però jo crec que es troba en un moment dolç.
1: Doncs esperem que es mantingui, que duri aquest moment que comentes. En principi, arribeu aquest cap de setmana, aquest dissabte, a les 10 de la nit, i a la plaça de la Vila, Lloret de Mar. Us esperem amb els braços oberts.
2: Moltíssimes gràcies, i allà estarem.
3: Bon dia, bona hora.
0: I toca ara obrir plana esportiva per repassar diferents temes. D'una banda, la FIA World Cup Catalunya torna a Lloret de Mar per celebrar la seva tercera edició. El torneig internacional de futbol amateur comença demà i s'allarga fins dijous que ve, del 5 al 10 de setembre.
1: El torneig es disputarà al camp municipal de les pistes d'atletisme i comptarà amb 40 partits distribuïts en 4 categories. L'esdeveniment l'organitza AFIA cada 2 anys.
0: I seguim en plana esportiva per destacar el pas importantíssim de la lloretenca Ona Mosella Carós en el món del voleibol. La jove jugadora, de només 14 anys, ha estat seleccionada per incorporar-se a aquest curs al centre del rendiment Blume, una de les institucions de referència en la formació d'esportistes d'elit de Catalunya.
1: Sens dubte, per a la lloretenca és un dels moments més importants de la seva trajectòria esportiva i el seu ingrés encara té més mèrit si es té en compte que aquest any només hi havia 6 places disponibles per a la seva categoria.
0: La notícia va arribar de manera inesperada per l'Ona, que desconeixia que els tècnics de la Blume feien un seguiment de la seva evolució. Després d'observar-ne el rendiment durant la temporada, el centre li va proposar incorporar-se al seu programa de tecnificació i el rendiment, una oportunitat que reconeix la seva projecció esportiva.
1: A partir d'aquest curs, doncs, l'Ona compaginarà els estudis amb la residència al centre i una preparació esportiva d'alt nivell, un model que permet als joves esportistes desenvolupar el seu talent sense deixar de banda la formació acadèmica.
0: Aquest reconeixement arriba després d'un curs esportiu excel·lent en què la lloretenca ha guanyat el Campionat d'Espanya amb la selecció catalana i el Campionat de Catalunya de seleccions territorials amb la selecció gironina.
1: Malgrat aquest nou repte, l'Ona té molt clar que vol continuar vinculada al Club Vòlei Lloret, l'entitat on s'ha format des de ben petita i que considera casa seva. De moment, aquest curs podrà compaginar la seva estada a la Blume amb la participació al primer equip de l'entitat lloretenca, que aquesta temporada competirà a primera divisió. Així podrà continuar defensant els colors del club que l'ha vist créixer mentre segueix una preparació esportiva d'alt rendiment.
0: L'entrada a la Blume representa un pas molt important en la seva trajectòria i és un reconeixement al talent, l'esforç i la constància que ha demostrat al llarg dels últims anys.
1: Aquest nou repte, per tant, obre una etapa plena d'il·lusió, però sense perdre el vincle amb el Club Vòlei Lloret, on continuarà repetint i gaudint, competint de l'esport que l'ha acompanyada des dels seus inicis.
0: I també en l'àmbit esportiu, encara una altra qüestió. Miguel Molina corre aquest cap de setmana als Estats Units. Recordem que després de l'aturada d'estiu, el pilot de Lloret i el seu equip tornaran a pujar al Ferrari per intentar millorar els resultats en aquest segon tram del Mundial de Resistència.
1: Molina té bones sensacions, ja que l'any passat va obtenir un bon resultat en aquest circuit i creu que les característiques del traçat els poden anar bé.
4: És un circuit on l'any passat vam fer un bon resultat, vam quedar segons. És un circuit que ens pot ser favorables, sobretot per la primera part, pel primer sector, que és un circuit que és amb corbes molt ràpides. Jo crec que ens pot anar molt bé per les nostres condicions i espero, doncs, que sigui, després d'aquest parón a l'estiu, doncs, sigui, doncs, la cursa on comenci a tirar amunt, a fer bons resultats i acabar al començament d'un final d'any doncs positiu, no?
0: Tot i que el primer tram de temporada no els ha anat com haurien volgut i se situen en l'onzena posició, el pilot lloretenc és optimista i tant ell com els seus companys tenen ganes de seguir treballant de valent.
4: Hem de seguir treballant, hi ha un bon potencial, sobretot perquè quan ens han sortit les curses bé hem estat allà davant, però sí que és cert que està sent un any una mica més complicat i bueno, de tot hem d'anar aprenent i sobretot, doncs, de treure-li les coses positives.
1: Pel que fa al Mundial de Constructors, ara mateix Ferrari és tercer per darrere de Toyota i BMW. Miguel Molina reconeix que els rivals han fet millores importants i estan molt forts, però també confia en poder remuntar amb les curses que queden. La primera serà aquest cap de setmana als Estats Units. A més, el 18 d'octubre arribarà una prova molt especial per al lloretenc, ja que serà la primera vegada que el Mundial de Resistència vindrà al circuit Barcelona-Catalunya-Montmeló.
3: Bon dia, bona hora.
0: 7 minuts i arribarem a les 9 del matí. Si ens fixem en l'agenda per aquests dies, trobem dues activitats culturals als elements patrimonials de Lloret. D'una banda, avui s'estrena una nova activitat al cementiri. Es tracta d'un monòleg titulat L'anfitrió segons Ismael Smith, creat per Amargura Cultura i que es repetirà cada divendres de setembre.
1: Ismael Smith, autor de l'emblemàtica figura que presideix l'Hipogeu Camps i Nonell del cementiri lloretenc, torna simbòlicament a escena per assumir una missió ben singular. Amb el seu humor punyent i una ironia fina, conduirà el públic per un relat que va molt més enllà del recinte funerari, un viatge per la història de Lloret de Mar a través del patrimoni, la cultura i les figures que, entre la fi del segle XIX i les primeres dècades del segle XX, van contribuir a projectar la vila i a forjar-ne la identitat cultural.
0: L'autor del monòleg és David Barba, d'Amargura Cultura, que remarca que l'única obra pública que es conserva d'Ismael Smith és la que trobem al cementiri lloretenc.
5: Part d'escultor, dibuixant, il·lustrador, cartellista, ceramista, exlibrista, joier, bueno, un personatge molt, molt, molt polifacètic, també va ser un personatge una miqueta maltractat per la història, possiblement per la seva condició, és ara mateix un referent queer, però evidentment en aquell moment no va gaudir precisament de l'acceptació del públic en general i va acabar morint en un sanatori a Nova York. Però que almenys tenim el plaer de poder gaudir d'una obra d'ell, l'única obra pública que es conserva al món, que és l'Hipogeu Camp i Nonell, la Núvia.
1: Tot just en l'última dècada, des del Museu de Cerdanyola o el de Sitges, s'estan destacant l'aportació que l'artista va fer al patrimoni. Un artista que, segons Barba, té molts vasos comunicant-se amb Lloret de Mar. De fet, va ser company de Joan Llaveries a Cucut, la revista satírica espanyola d'ideologia catalanista de començaments del segle XX, com a il·lustrador.
0: D'altra banda, explica que són molts els que han treballat per treure Ismael Smith de l'oblit i donar-li la importància i el reconeixement que mereix.
5: Tots hi hem posat ara una miqueta la nostra part per fer-lo créixer, per treure'l de l'oblit. L'Eugeni d'Ors deia que d'ell que era diguem, la persona que havia liderat doncs, la cultura a Catalunya contemporània, però al final doncs, la seva obra va quedar doncs, fins i tot en magatzems de l'Ajuntament de Barcelona. Ell sortia una miqueta la norma i això sempre és una cosa que ha patit els artistes.
1: El monòleg L'anfitrió, segons Ismael Smith, interpretat per l'actor lloretenc Albert Montaner, es podrà gaudir tots els divendres de setembre al cementiri de Lloret a partir de les 8 del vespre. Les entrades es poden comprar al Museu del Mar o al web de Patrimoni Cultural, tot i que per avui ja són esgotades.
0: I de cara a demà dissabte torna la visita guiada Quan érem negres, que fa una revisió de la història de Lloret i exposa la part fosca dels indians, sovint força invisibilitzada i que els relaciona de manera directa amb l'esclavatge.
1: Després de l'èxit que va tenir la primera edició, la proposta es podrà tornar a gaudir cada dissabte del mes de setembre a les 7 de la tarda al Museu del Mar. La regidora de Patrimoni Cultural, Cristina Aymerich, recomana a tothom que la gaudeixi.
6: Parla del comerç marítim, del comerç ultramar, amb la compra, no, del gra de cacau, no, la vinculació amb aquests esclaus d'aquella època, parlem del segle XIX, és una visita molt recomanable. Doncs aquí parla de la nostra història, però amb una mirada una miqueta més crítica d'aquell passat doncs, que es treballava amb aquell comerç d'esclaus. I bueno, la veritat és que és la segona vegada que la fem, la vam fer l'any passat, però moltíssima gent la demanava per fer-la també aquest any, que s'havia quedat sense entrades. 100% recomanable.
0: La creadora i guia de la visita és Anna Penya, que considera que és un exercici molt sa revisar la nostra història i posar una mica de llum sobre la part fosca dels indians, ja que del segle XVI al XIX, 12 milions i mig de persones van ser portades de l'Àfrica a Amèrica contra la seva voluntat i amb la pèrdua de llibertat. I malgrat que el 1817 el tràfic d'esclaus va passar a ser il·legal, encara van ser traslladades més de 600.000 persones.
1: Durant la visita es distingeix entre el tràfic d'esclaus i l'esclavatge i també també entre l'època en què el tràfic estava permès i l'època en què es va prohibir, però ni seguia havent. I tot plegat es fa donant noms de persones de Lloret que se sap amb certesa que van traficar.
0: La visita fa reflexionar el públic, ja que, entre altres coses, s'exposa que el 1886 es va alliberar l'últim esclau, és a dir, no fa tants anys. Tot i que Anna Penya recorda que avui en dia hi ha un altre tipus d'esclavatge i, de fet, és l'època en què hi ha més persones en situació de pèrdua de llibertat total.
1: La proposta compta també amb un maridatge de productes típics del comerç amb Amèrica, amb la voluntat de fer entendre que el consum massiu de certs productes provocava que s'incrementés l'esclavatge al món, un fet que encara es produeix avui en dia.
0: I les entrades per gaudir de la visita Quan érem negres es poden comprar al Museu del Mar o al web de Patrimoni Cultural. La cita és cada dissabte d'aquest mes de setembre a les 7 de la tarda.

0: Un minut i arribarem a les 9 en punt, per tant, al final de l'últim Bon Dia, Bona Hora d'aquesta primera setmana de setembre, en què hem començat remarcant que aquest cap de setmana se celebra la 9a edició de Lloret Negre i hem parlat amb tres escriptors destacats que hi participaran, Pedro Martí, Josan Mosteiro i Laia Vilaseca. També ens hem fet ressò que aquest dissabte arriba l'última audició de sardanes d'aquesta temporada centenària i hem explicat una mica les diferents activitats d'agenda que hi ha per aquests dies. Sobretot, refugieu-vos de la calor, venen temperatures molt elevades aquest cap de setmana altra vegada, i res més, esperem que passeu un molt bon cap de setmana i el Bon Dia, Bona Hora torna dilluns a les 8 en punt. Que vagi bé!
1: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí. L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
3: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

es la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials. L'hora de les notes. 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena. L'hora de les notes, amb Carla Gilibets. Tots els dissabtes a les 8 del vespre, a Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Els restauradors de Lloret de Mar alerten d'una pèrdua de rendibilitat causada pel canvi en els hàbits de consum dels clients. És una de les principals conclusions de l'enquesta impulsada pel Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret per conèixer com ha anat la temporada turística i comparar-la amb la del 2025. En general, els establiments han mantingut l'afluència de clients, però més de la meitat dels establiments entrevistats asseguren que han tingut més dificultats per transformar aquesta activitat en rendibilitat. I és que, si bé el client continua sortint i consumint, més de 4 de cada 10 establiments detecten una reducció de la despesa mitjana per client. D'altra banda, un altre dels resultats a destacar és el comportament del mes d'agost, que enguany diuen ha estat pitjor que el de l'any passat. De fet, entre els comerços consultats, juliol se situa lleugerament per davant d'agost com a millor mes de l'estiu. La seguretat, l'incivisme, la pressió fiscal, els costos laborals, la mobilitat, l'aparcament, la manca de personal qualificat i la neteja són altres de les qüestions que els restauradors assenyalen com a factors que condicionen el dia a dia dels seus negocis. Marc Linares, president del Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret de Mar, assegura que, malgrat tot, no estaríem parlant d'una mala temporada, sinó d'una temporada més irregular i més difícil de rendibilitzar. Escoltem-lo.
4: Bé, doncs parlaríem d'una temporada correcta, una temporada més difícil, més irregular. La sensació és que hi ha hagut gent, però que ha costat doncs, més fer caixa i sobretot fer marge. Una temporada a prova, però si entrem a mirar els números dels negocis, la valoració ja no és tan positiva. Nosaltres hem passat d'una enquesta, com venim fent habitualment a final de temporada, i aquesta enquesta doncs, el que fa és una mica copsar la sensació, les dades de cada gremiat, ja sigui un bar, un restaurant, una guingueta de platja.
3: El sector és positiu pel que fa als mesos de setembre i octubre, amb un públic que canvia i passa a ser de menys volum, però també amb una despesa mitjana una mica més elevada. Així i tot, Linares confessa que, després dels mals resultats registrats durant el mes d'agost, el sector és força prudent i no s'atreveix a tenir unes perspectives massa bones. Entre els principals motius que determinen aquesta baixada del consum, Linares posa el focus sobretot en la inflació, els costos laborals i l'onada de calor.
4: Part d'Europa doncs, està patint també l'inflació, preu dels carburants, França està pràcticament en recessió, onades de calor doncs, que també doncs, ens estan castigant i que fa doncs, que molt turista doncs, en alta temporada no acabi triant Lloret de Mar. Són forces motius, també els costos cada cop doncs, són més elevats, costos laborals, pressió fiscal, tot això doncs, fa que quan parlem d'una temporada ja no només entri el volum, sinó doncs, que també doncs, estiguem parlant de la rendibilitat.
3: Tot plegat en un moment en què la restauració de Lloret de Mar ha fet un salt qualitatiu amb una oferta d'establiments molt diversa. La fotografia, però, no ha estat igual per a tothom.
4: Jo m'atreviria a dir que el que té un producte doncs, força treballat, força específic, amb una oferta de qualitat, doncs, aquest perfil de restaurador o de bar doncs, ha patit menys, i el que té una oferta més genèrica, molt centrada en alta temporada, ha patit més, no? Poder una oferta doncs, més centrada en el públic jove, es detecta també una menor presència de turista jove que altres anys, poder la zona centre, doncs, alguna tipologia de negoci ha patit més que altres zones com poden estar més allunyades, com Cales o altres zones que no depenguin tant del nucli antic.
3: Són declaracions de Marc Linares, president del Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret de Mar.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos.
5: situat a l'Avinguda de les Alegries 4, hi trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Vaya lenta, tres la roba en Donald Tour, no es parienta. Vodka és a balla, això és truc. Votem a punta de pistola. T'he estudiat el cos com si fossis a escola i m'aproven segur.
1: Ritme, ritme, l'estiu. Nova Ràdio Lloret.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Pas importantíssim de la lloretenca Ona Mosella Carós en el món del voleibol. La jove jugadora de només 14 anys ha estat seleccionada per incorporar-se aquest curs al centre del rendiment Blume, una de les institucions de referència en la formació d'esportistes d'elit de Catalunya. Sens dubte, per la lloretenca és un dels moments més importants de la seva trajectòria esportiva i el seu ingrés encara té més mèrit si es té en compte que aquest any només hi havia 6 places disponibles per la categoria. La notícia va arribar de manera inesperada per l'Ona, que desconeixia que els tècnics de la Blume feien un seguiment de la seva evolució. Després d'observar-ne el rendiment durant la temporada, el centre li va proposar incorporar-se al seu programa de tecnificació i al rendiment, una oportunitat que reconeix la seva projecció esportiva. A partir d'aquest curs, doncs, l'Ona compaginarà els estudis amb la residència al centre i una preparació esportiva del nivell, un model que permet als joves esportistes desenvolupar el seu talent sense deixar de banda la formació acadèmica. Aquest reconeixement arriba després d'un curs esportiu excel·lent, en què la lloretenca ha guanyat el Campionat d'Espanya amb la selecció catalana i el Campionat de Catalunya de selecció territorials amb la selecció gironina. Malgrat aquest nou repte, l'Ona té molt clar que vol continuar vinculada al Club Volei Lloret, l'entitat on s'ha format des de ben petita i que considera casa seva. De moment, aquest curs podrà compaginar la seva estada a la Blume amb la participació al primer equip de l'entitat lloretenca, que aquesta temporada competirà a primera divisió. Així podrà continuar defensant els colors del club que l'ha vist créixer, mentre segueix una preparació esportiva del rendiment. L'entrada a la Blume representa un pas molt important en la seva trajectòria i és un reconeixement al talent, l'esforç i la constància que ha demostrat al llarg dels últims anys. Aquest nou repte, per tant, obre una nova etapa plena d'il·lusió, però sense perdre el vincle amb el Club Volei Lloret, on continuarà competint i gaudint de l'esport que l'ha acompanyada des dels seus inicis.
1: La previsió del temps.
2: És moment de donar pas a la crònica meteorològica que ens ofereix l'Àlex Sant Climent. Bon dia.
3: Bon dia. Ens acostem al cap de setmana i ho fem amb una situació meteorològica encara dominada per aquest anticicló i aquesta arribada de més aire càlid en alçada, que el que farà serà que la temperatura s'enfili una mica més. Per tant, aquest divendres parlarem de temperatures que a la selva marítima oscil·laran entre els 31 i els 34 o 35 graus. Per tant, una calor molt intensa, amb xafogó acusada a la línia de la costa i amb unes temperatures que a l'interior de les comarques de Girona i especialment a les comarques de Ponent de Catalunya podrien arribar als 38 o 40 graus, establint nous rècords de calor en un inici de setembre inusualment càlid. I el cap de setmana, doncs, amb un temps molt similar, amb una situació meteorològica encara dominada per aquest anticicló que farà que es mantingui el sol, tot i que arribaran algunes franges de núvols alts, evidentment no esperem cap precipitació en les pròximes jornades, i amb una temperatura que tant dissabte com diumenge es mantindrà molt elevada amb pocs canvis, per tant tornarem a superar àmpliament els 30 graus a tot el país, evidentment també a Lloret, i amb una temperatura mínima que oscil·larà entre els 22 i els 24 graus. Per tant, noves nits tropicals, nits de mal dormir, en un temps que és molt més típic del mes de juliol o d'agost que no pas del mes de setembre.
2: Moltes gràcies, Àlex. Ara mateix la temperatura que tenim a Lloret és de 29 graus.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Nova Ràdio Lloret.
1: Nova.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci.

i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Marc Vilamajor. La cobla encarregada de tancar el centenari de sardanes d'estiu a Lloret de Mar és la principal del Llobregat. Com sempre, l'audició començarà a les 10 de la nit a la plaça de la Vila. Comptarà amb dues peces per escoltar i amb set per ballar. La nit la tancarà la clàssica Platges de Lloret de Vicenç Bou-Gelí. Ens en dona més detalls de tot plegat Ivan Babiloni, representant de la principal del Llobregat, que ja fa més de 25 anys que col·labora amb els Amics de la Sardana de Lloret. Escoltem-lo.
3: Com cada any, la Cobla Principal del Llobregat, tenim la sort de que la població de Lloret compti amb nosaltres per fer aquestes ballades d'estiu, tant durant l'estiu com també en el seu aplec. Ja fa, no m'atreviria a dir els anys exactes, però més de 25 o 30 anys que la Principal del Llobregat col·labora amb els Amics de la Sardana de Lloret. I contents perquè són ballades que s'han convertit com una mica mítiques durant tot el juliol, agost i setembre de la població.
2: De les sardanes de Lloret diu cal destacar la barreja entre autòctons i turistes, la diversitat de gent que hi ha ballant i també l'espai on es du a terme. Enguany ells són els encarregats de posar punt final a la celebració del centenari de sardanes d'estiu, una fita gens fàcil i poc usual d'aconseguir.
3: Sí, són molts anys seguint un cicle, no és fàcil, per tant, felicitats tant a l'agrupació, tant també donar les gràcies a l'Ajuntament per la continuïtat, però 100 anys no és fàcil. De fet, la Principal del Llobregat farà 100 anys d'aquí un parell d'anys i quan repasses la història dius, home, fer una cosa que duri 100 anys avui en dia és gairebé inusual, per tant, felicitats per part de la Cobla Principal del Llobregat.
2: Segons Babiloni, que fa 30 anys que està en el món de la cobla, la sardana es troba en un bon moment. Malgrat això, insisteix en continuar reivindicant-la.
3: Jo crec que està en un moment bo. Anem a moltes places d'arreu de Catalunya i ens trobem gent de tota mena, de totes les edats, i crec que està en un moment que sempre s'ha de reivindicar, evidentment, perquè són coses pròpies i això no s'ha de perdre. Igual que podem reivindicar els castells i podem reivindicar altres coses, també hem de reivindicar la cobla i la sardana, però jo crec que es troba en un moment dolç.
2: El centenari de sardanes d'estiu finalitzarà aquest dissabte a les 10 de la nit a la plaça de la Vila.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Yeah, Latina.
1: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Laia Vilaseca, Pedro Martí o José Mosteiro són alguns dels escriptors que participaran aquest cap de setmana al Festival Lloret Negre. La cita pels amants de novel·la negra celebra la seva novena edició amb un programa farcit d'activitats amb l'entrega de premis com a plat fort. Tots tres escriptors amb qui hem parlat a la ràdio participaran en alguna de les taules rodones que s'han previst i a més són finalistes del concurs. Laia Vilaseca ja va guanyar Lloret Negre amb la novel·la Quan es fon la neu i ara torna a estar entre els possibles guanyadors amb l'Udol de l'aigua.
3: Em fa molta il·lusió. Amb aquest festival li tinc sempre molt de carinyo perquè vaig guanyar el premi, però a més vaig guanyar el premi amb Quan la neu es fon, que és una obra que jo sempre he defensat moltíssim i que no és de les meves preferides, i em va fer moltíssima il·lusió que es valorés d'aquesta manera. Així que sempre els hi tinc una aprecia especial. Molt contenta d'estar nominada una altra vegada amb l'Udol de l'aigua.
2: L'Udol de l'aigua s'ambienta al Delta del Llobregat i l'ampliació de l'aeroport és el rerefons d'aquest thriller en què els secrets familiars del passat i la tensió política del present revelaran una trama que posarà en evidència la importància de respectar els límits, tant personals com geogràfics, per poder preservar la vida dels qui més estimem. Com passa en totes les seves novel·les, un cop més la natura pren un paper molt rellevant a l'obra de Laia Vilaseca.
3: A aquesta zona, perquè jo sóc del Prat, i com que el tema de l'ampliació de l'aeroport torna a ser un problema, em va semblar que era un bon moment per parlar de la natura que tenim molt a prop de nuclis urbans, no? Que potser no ho considerem tan bucòlic com podria ser els Pirineus, però que realment és un lloc espectacular que val la pena que la gent conegui, perquè moltes vegades sembla que això de l'ampliació és com quan no passa res en quatre ànecs, i la cosa no és aquesta, no? És un tema molt, molt més complex i no és veritat que només hi hagin quatre ànecs, és espectacular el que hi ha allà.
2: Una obra en què caldrà esbrinar què ha passat entorn a una mort i una desaparició que faran aflorar els fantasmes, els secrets i les tensions per destapar les veritats ocultes que amaga la família protagonista, pressionada a cedir els seus terrenys per l'ampliació de l'aeroport del Prat. A banda de Laia Vilaseca, en llengua catalana, els finalistes de Lloret Negre aquest any són Teresa Solana, amb Carpe Diem, i Toni Aire, amb Mort en diferit. En llengua castellana hi ha cinc noms sobre la taula: Pedro Martí amb La mala hija, José Mosteiro amb La última bèstia, Ernesto Mallo amb Kuklinski, Susana Martín Gijón amb La capitana i Marta Robles amb Amada Carlota. Pel que fa a Pedro Martí, arriba amb una novel·la que la crítica ha titllat de boníssima, salvatge i addictiva. L'autor creu que el punt fort de l'obra és que, malgrat estar basada en els clixés que es poden esperar del gènere negre, els personatges tenen molta profunditat.
4: Jo crec que es va ser arriesgada, perquè és una novel·la que s'assenta sobre clixés, la típica noia que desapareix a un poble i que després ve la investigadora, que en aquest cas ve de Madrid i té que investigar, i ella va néixer al Mansa, al poble, però no vol tornar perquè no és una bona filla del poble, i té els seus traumes, el seu passat, no?, que tornarà una vegada més i que tindrà que afrontar. I és com una novel·la sentada en clixés, però jo crec que després té un desenvolupament dels personatges que jo crec que són profons, que tenen aristes, que tenen les seues ferides, i crec que pot ser el que fa diferent.
2: A La mala hija, la capitana de la UCO, Alma Ortega, haurà de tornar al seu poble natal, Almansa, per investigar la desaparició d'un adolescent del municipi. A la ràdio també hem parlat amb José Mosteiro, que és finalista amb La última bèstia, una impactant novel·la ambientada a Galícia en què l'autor atrapa el lector des de la primera pàgina.
5: Creo que tiene un par de giros que son bastante inesperados, creo que engancha desde el principio. Hay una narración paralela en la primera parte entre que vemos la víctima y el... Bueno, vamos a decir, y el delincuente, por no decir, para no especificar qué tipo de delito comete, y luego ya te digo, hay un giro importante, hay un paso del tiempo. Es verdad que tiene una escena como bastante cruel, bastante violenta, pero creo que era necesario para justificar todo lo que ocurre después. Y bueno, mi idea es, como buen thriller, tener un poco al lector pues casi sentado al borde de la silla y pasando páginas a ver qué va a ocurrir después.
2: La protagonista és la periodista Assunta Loureiro, que arran de l'actuació d'un assassí en sèrie haurà de decidir si és capaç de saltar-se la llei per fer justícia. Aquest dissabte a la tarda sabrem qui és el guanyador de Lloret Negre 2026, on també es premien els millors relats curts i es farà un reconeixement a Andreu Martín, que aquest any rebrà el Premi d'Honor. L'entrega de premis es farà aquest dissabte a les 6 de la tarda al Casal de l'Obrera.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació. Carmona e Hijos, tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
1: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. A partir d'avui, durant la resta de divendres d'aquest mes de setembre, tothom qui ho vulgui podrà gaudir d'una nova visita teatralitzada al cementiri modernista a Lloret de Mar, titulada L'Anfitrió segons Ismael Smith i a càrrec d'Amargura Cultura. En aquesta proposta, Ismael Smith, l'artista representat en l'emblemàtica figura que presideix l'Hipogeu Camps i Nonell del cementiri lloretenc, torna simbòlicament a escena per assumir una missió ben singular. Amb el seu humor punyent i una ironia fina, conduirà el públic per un relat que va molt més enllà del recinte funerari. Un viatge per la història de Lloret de Mar a través del patrimoni, la cultura i les figures que entre la fi del segle XIX i les primeres dècades del segle XX van contribuir a projectar la vila i a forjar-ne la identitat cultural. Ens en dona més detalls David Barba, autor a la proposta cultural. Explica que Ismael Smith, a més de ser el personatge que dona títol a l'obra, serà el nostre guia i anfitrió. És una manera, diu, de fer justícia a un artista relegat a un segon pla, segurament per pertany al col·lectiu LGTBI.
3: Part d'escultor, dibuixant, il·lustrador, cartellista, ceramista, exlibrista, joier, bueno, un personatge molt polifacètic, també va ser un personatge una miqueta maltractat per la història, possiblement per la seva condició, és ara mateix un referent queer, però evidentment en aquell moment no va gaudir precisament de l'acceptació del públic en general i va acabar morint en un sanatori a Nova York. Però que almenys tenim el plaer de poder gaudir una obra d'ell, l'única obra pública que es conserva al món, que és l'Hipogeu Camp i Nonell, la núvia.
2: D'altra banda, explica que són molts els que han treballat per treure Ismael Smith de l'oblit i donar-li la importància i el reconeixement que mereix.
3: Tots hi hem posat ara una miqueta la nostra part per fer-lo créixer, per treure'l de l'oblit. L'Eugeni d'Ors deia que d'ell, que era diguem, la persona que havia liderat doncs, la cultura a Catalunya contemporània, però al final doncs, la seva obra va quedar doncs, fins i tot en magatzems de l'Ajuntament de Barcelona. Ell sortia una miqueta la norma i això sempre és una cosa que ha patit els artistes.
2: El monòleg, l'anfitrió, segons Ismael Smith, interpretat per l'actor lloretenc Albert Montaner, es podrà gaudir a partir d'avui durant la resta de divendres de setembre al cementiri de Lloret a partir de les 8 del vespre. Les entrades es poden comprar al Museu del Mar o al web de Patrimoni Cultural, tot i que per avui ja estan esgotades.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
4: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
5: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends.

0: nova Ràdio Lloret.
1: Volia preguntar-te com vas. Ja fa temps que no ho hem parlat. Érem cul i merda fa uns anys i al final ens hem separat. Digue'm quan dura una amistat. Potser s'ha acabat. Algú dins meu s'ha trencat i ho saps.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: Connecta amb la teva ràdio, Nova Ràdio Lloret.
3: Tant de bo que m'esperis a Escorial.

0: 11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. La cobla encarregada de tancar el centenari de sardanes d'estiu a Lloret de Mar és la principal del Llobregat. Com sempre, l'audició començarà a les 10 de la nit a la plaça de la Vila. Comptarà amb dues peces per escoltar i amb 7 per ballar. La nit la tancarà la clàssica Platges de Lloret de Vicenç Bou-Gelí. Ens en dona més detalls de tot plegat Ivan Babiloni, representant de la principal del Llobregat, que ja fa més de 25 anys que col·labora amb els Amics de la Sardana de Lloret. Escoltem-lo.
3: Com cada any, la cobla principal del Llobregat, tenim la sort de que la població de Lloret compti amb nosaltres per fer aquestes ballades d'estiu, tant durant l'estiu com també en el seu aplec. Ja fa, no m'atreviria a dir els anys exactes, però més de 25 o 30 anys que la principal del Llobregat col·labora amb els Amics de la Sardana de Lloret, i contents perquè són ballades que s'han convertit com una mica mítiques durant tot el juliol, agost i setembre de la població.
2: De les sardanes de Lloret, diu, cal destacar la barreja entre autòctons i turistes, la diversitat de gent que hi ha ballant i també l'espai on es du a terme. Enguany, ells són els encarregats de posar punt final a la celebració del centenari de sardanes d'estiu, una fita gens fàcil i poc usual d'aconseguir.
3: Sí, sí, són molts anys seguint un cicle, no és fàcil, per tant, felicitats tant a l'agrupació, tant també donar les gràcies a l'Ajuntament per la continuïtat, però 100 anys no és fàcil. De fet, la principal Llobregat farà 100 anys d'aquí un parell d'anys, i quan repasses història dius, home, fer una cosa que duri 100 anys avui en dia és gairebé inusual, per tant, felicitats per part de la cobla principal de Llobregat.
2: Segons Babiloni, que fa 30 anys que està en el món de la cobla, la sardana es troba en un bon moment. Malgrat això, insisteix en continuar reivindicant-la.
3: Jo crec que està en un moment bo. Anem a moltes places d'arreu de Catalunya i ens trobem gent de tota mena, de totes les edats, i crec que està en un moment que sempre s'ha de reivindicar, evidentment, perquè són coses pròpies i això no s'ha de perdre. Igual que podem reivindicar els castells i podem reivindicar altres coses, també hem de reivindicar la cobla i la sardana, però jo crec que es troba en un moment dolç.
2: El centenari de sardanes d'estiu finalitzarà aquest dissabte a les 10 de la nit a la plaça de la Vila.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. El bàsquet Lloret celebra aquest cap de setmana una nova edició del Memorial Felipe Cerro. En recorda qui va ser president del club i que va morir als 42 anys víctima d'una llarga malaltia. La competició es disputarà dissabte i diumenge al pavelló del Molí i comptarà amb la participació d'una setzena d'equips. L'objectiu és que els diferents conjunts del club puguin disputar els primers partits de pretemporada i començar també a conjuntar les seves plantilles. Escoltem Bernat Elias, director esportiu del bàsquet Lloret.
4: Va bé, com et dic, primer perquè doncs, alguns equips acaben de començar i porten pocs entrenaments i aquests són partits perquè es puguin anar conjuntant jugadors i jugadores del mateix equip i que puguin fer els primers partits.
3: En total es preveuen uns 18 o 20 partits amb equips procedents del Maresme Nord, la comarca de Girona, el Barcelonès i el Baix Llobregat. Hi participarà en categories que van des de preminis fins a júniors, a més del sènior femení i els sots 25. Un torneig que, per tant, també servirà al bàsquet Lloret per preparar una nova temporada que arriba amb diversos reptes. El principal, recuperar la identitat i el sentiment de pertinença al club.
4: Primer és consolidar l'estructura del bàsquet Lloret. L'any passat van haver-hi molts canvis a final de temporada. S'han canviat molts entrenadors, venen cares noves, ve energia nova, podem dir, i l'objectiu és que es recuperi una mica la identitat del club i hi hagi aquest sentiment de pertinença que volem recuperar a nivell de junta directiva i de director esportiu. I en aquesta línia, doncs, que tots els nens i nenes se sentin orgullosos de formar part del Lloret i del bàsquet Lloret.
3: Actualment, el club treballa amb l'objectiu de sortir amb 18 equips aquesta temporada, 11 de categoria masculina i 7 de femenina, amb una mitjana d'entre 175 i 180 llicències. A les dues categories hi haurà equips preminis i minis, a més dels nens i nenes que han començat a l'escoleta. El club també col·labora amb 5 escoles de l'entorn, on es treballa la iniciació al bàsquet, amb la coordinació als entrenadors del bàsquet Lloret. Des de l'entitat esportiva destaquen precisament la importància de créixer des de la base i aconseguir que aquesta estructura vagi pujant fins a les categories infantil, cadet i júnior. I pel que fa als equips sèniors, la nova temporada també arriba amb canvis, especialment en el conjunt femení.
4: Doncs també amb canvis, han arribat jugadors i jugadores noves, sobretot et diria amb el femení, que hem hagut de pràcticament canviar tota la plantilla. El sènior femení el portaré jo i sortirem a Primera Catalana. Nosaltres comencem la competició a finals de setembre, farem alguns amistosos, entre ells el partit al Felipe Cerro, i amb el sènior masculí ja comencen més d'hora. El 13 és la primera jornada a la pista del Martorell per la tarda i també hi ha hagut alguns canvis de jugadors.
3: En el cas del sènior masculí, liderat per Marc Siurana, l'objectiu és competir el més amunt possible. En canvi, el sènior femení, que jugarà a Primera Catalana, té com a principal repte mantenir la categoria. Tot plegat en una temporada que el bàsquet Lloret enceta amb canvis i nous reptes i que començarà a prendre forma aquest cap de setmana amb una nova edició del Memorial Felipe Cerro al pavelló del Molí.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

vida es complicada. La vida es puro azar.

Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrada.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Pas importantíssim de la lloretenca Ona Mosella Carós en el món del voleibol. La jove jugadora de només 14 anys ha estat seleccionada per incorporar-se aquest curs al Centre del Rendiment Blume, una de les institucions de referència en la formació d'esportistes d'elit de Catalunya. Sens dubte, per la lloretenca és un dels moments més importants de la seva trajectòria esportiva i el seu ingrés encara té més mèrit si es té en compte que aquest any només hi havia 6 places disponibles per la categoria. La notícia va arribar de manera inesperada per l'Ona, que desconeixia que els tècnics de la Blume feien un seguiment de la seva evolució. Després d'observar-ne el rendiment durant la temporada, el centre li va proposar incorporar-se al seu programa de tecnificació i el rendiment, una oportunitat que reconeix la seva projecció esportiva. A partir d'aquest curs, doncs, l'Ona compaginarà els estudis amb la residència al centre i una preparació esportiva del nivell, un model que permet als joves esportistes desenvolupar el seu talent sense deixar de banda la formació acadèmica. Aquest reconeixement arriba després d'un curs esportiu excel·lent, en què la lloretenca ha guanyat el Campionat d'Espanya amb la selecció catalana i el Campionat de Catalunya de seleccions territorials amb la selecció gironina. Malgrat aquest nou repte, l'Ona té molt clar que vol continuar vinculada al Club Volei Lloret, l'entitat on s'ha format des de ben petita i que considera casa seva. De moment, aquest curs podrà compaginar la seva estada a la Blume amb la participació al primer equip de l'entitat lloretenca, que aquesta temporada competirà a primera divisió. Així podrà continuar defensant els colors del club que l'ha vist créixer, mentre segueix una preparació esportiva del rendiment. L'entrada a la Blume representa un pas molt important en la seva trajectòria i és un reconeixement al talent, l'esforç i la constància que ha demostrat al llarg dels últims anys. Aquest nou repte, per tant, obre una nova etapa plena d'il·lusió, però sense perdre el vincle amb el Club Volei Lloret, on continuarà competint i gaudint de l'esport que l'ha acompanyada des dels seus inicis.
1: La previsió del temps.
2: És una informació que ens fa arribar l'Àlex Sant Climent. Quan vulguis, bona tarda.
3: Bona tarda. Ens acostem al cap de setmana i ho fem amb una situació meteorològica encara dominada per aquest anticicló i aquesta arribada de més aire càlid en alçada, que el que farà serà que la temperatura s'enfili una mica més. Per tant, aquest divendres parlarem de temperatures que a la selva marítima oscilaran entre els 31 i els 34 o 35 graus. Per tant, una calor molt intensa, amb xafogó acusada a la línia de la costa i amb unes temperatures que a l'interior de les comarques de Girona i especialment a les comarques de Ponent de Catalunya podrien arribar als 38 o 40 graus, establint nous rècords de calor en un inici de setembre inusualment càlid. I el cap de setmana, doncs, amb un temps molt similar, amb una situació meteorològica encara dominada per aquest anticicló que farà que es mantingui el sol, tot i que arribaran algunes franges de núvols alts, evidentment no esperem cap precipitació en les pròximes jornades, i amb una temperatura que tant dissabte com diumenge es mantindrà molt elevada amb pocs canvis, per tant tornarem a superar àmpliament els 30 graus a tot el país, evidentment també a Lloret, i amb una temperatura mínima que oscil·larà entre els 22 i els 24 graus. Per tant, noves nits tropicals, nits de mal dormir, en un temps que és molt més típic del mes de juliol o d'agost que no pas del mes de setembre.
2: Moltes gràcies, Àlex. Ara mateix, 29 graus aquí a Lloret.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. A partir d'avui i durant la resta de divendres d'aquest mes de setembre, tothom qui ho vulgui podrà gaudir d'una nova visita teatralitzada al cementiri modernista a Lloret de Mar, titulada L'Anfitrió segons Ismael Smith i a càrrec d'Amargura Cultura. En aquesta proposta, Ismael Smith, l'artista representat en l'emblemàtica figura que presideix l'Hipogeu Camps i Nonell del cementiri lloretenc, torna simbòlicament a escena per assumir una missió ben singular. Amb el seu humor punyent i una ironia fina, conduirà el públic per un relat que va molt més enllà del recinte funerari. Un viatge per la història de Lloret de Mar a través del patrimoni, la cultura i les figures que entre la fi del segle XIX i les primeres dècades del segle XX van contribuir a projectar la vila i a forjar-ne la identitat cultural. Ens en dona més detalls David Barba, autor a la proposta cultural. Explica que Ismael Smith, a més de ser el personatge que dona títol a l'obra, serà el nostre guia i anfitrió. És una manera, diu, de fer justícia a un artista relegat a un segon pla, segurament per pertany al col·lectiu LGTBI.
4: Part d'escultor, dibuixant, il·lustrador, cartellista, ceramista, exlibrista, joier, bueno, un personatge molt polifacètic, també va ser un personatge una miqueta maltractat per la història, possiblement per la seva condició. És ara mateix un referent queer, però evidentment en aquell moment no va gaudir precisament de l'acceptació del públic en general i va acabar morint en un sanatori a Nova York, però que almenys tenim el plaer de poder gaudir una obra d'ell, l'única obra pública que es conserva al món, que és l'Hipogeu Camps i Nonell, la núvia.
3: D'altra banda, explica que són molts els que han treballat per treure Ismael Smith de l'oblit i donar-li la importància i el reconeixement que mereix.
4: Tots hi hem posat ara una miqueta la nostra part per fer-lo créixer, per treure'l de l'oblit. L'Eugeni d'Ors deia que d'ell que era diguem, la persona que havia liderat doncs, la cultura a Catalunya contemporània, però al final doncs, la seva obra va quedar doncs, fins i tot en magatzems de l'Ajuntament de Barcelona. Ell sortia una miqueta de la norma i això sempre és una cosa que ha patit els artistes.
3: El monòleg, l'anfitrió, segons Ismael Smith, interpretat per l'actor lloretenc Albert Montaner, es podrà gaudir a partir d'avui durant la resta de divendres de setembre al cementiri de Lloret a partir de les 8 del vespre. Les entrades es poden comprar al Museu del Mar o al web de Patrimoni Cultural, tot i que per avui ja estan esgotades.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: sala.
1: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. El bàsquet Lloret celebra aquest cap de setmana una nova edició del Memorial Felipe Cerro. En recorda qui va ser president del club i que va morir als 42 anys víctima d'una llarga malaltia. La competició es disputarà dissabte i diumenge al pavelló del Molí i comptarà amb la participació d'una setzena d'equips. L'objectiu és que els diferents conjunts del club puguin disputar els primers partits de pretemporada i començar també a conjuntar les seves plantilles. Escoltem Bernat Elias, director esportiu del bàsquet Lloret.
4: Va bé, com et dic, primer perquè doncs, alguns equips acaben de començar i porten pocs entrenaments i aquests són partits perquè es puguin anar conjuntant jugadors i jugadores del mateix equip i que puguin fer els primers partits.
3: En total es preveuen uns 18 o 20 partits amb equips procedents del Maresme Nord, la comarca de Girona, el Barcelonès i el Baix Llobregat. Hi participarà en categories que van des de preminis fins a júniors, a més del sènior femení i el sots 25. Un torneig que, per tant, també servirà al bàsquet Lloret per preparar una nova temporada que arriba amb diversos reptes. El principal, recuperar la identitat i el sentiment de pertinença al club.
4: Primer és consolidar l'estructura del bàsquet Lloret. L'any passat van haver-hi molts canvis a final de temporada. S'han canviat molts entrenadors, venen cares noves, ve energia nova, podem dir, i l'objectiu és que es recuperi una mica la identitat de club i hi hagi aquest sentiment de pertinença que volem recuperar a nivell de junta directiva i de director esportiu. I en aquesta línia, doncs, que tots els nens i nenes se sentin orgullosos de formar part del Lloret i del bàsquet Lloret.
3: Actualment, el club treballa amb l'objectiu de sortir amb 18 equips aquesta temporada, 11 de categoria masculina i 7 de femenina, amb una mitjana d'entre 175 i 180 llicències. A les dues categories hi haurà equips preminis i minis, a més dels nens i nenes que han començat a l'escoleta. El club també col·labora amb 5 escoles de l'entorn, on es treballa la iniciació al bàsquet, amb la coordinació als entrenadors del bàsquet Lloret. Des de l'entitat esportiva destaquen precisament la importància de créixer des de la base i aconseguir que aquesta estructura vagi pujant fins a les categories infantil, cadet i júnior. I pel que fa als equips sèniors, la nova temporada també arriba amb canvis, especialment en el conjunt femení.
4: Doncs també amb canvis, han arribat jugadors i jugadores noves, sobretot et diria amb el femení, que hem hagut de pràcticament canviar tota la plantilla. El sènior femení el portaré jo, i sortirem a Primera Catalana. Nosaltres comencem la competició a finals de setembre, farem alguns amistosos, entre ells el partit al Felipe Cerro, i amb el sènior masculí ja comencen més d'hora. El 13 és la primera jornada a la pista del Martorell per la tarda i també hi ha hagut alguns canvis de jugadors.
3: En el cas del sènior masculí, liderat per Marc Ciurana, l'objectiu és competir el més amunt possible. En canvi, el sènior femení, que jugarà a Primera Catalana, té com a principal repte mantenir la categoria. Tot plegat en una temporada que el bàsquet Lloret enceta amb canvis i nous reptes i que començarà a prendre forma aquest cap de setmana amb una nova edició del Memorial Felipe Cerro al pavelló del Molí.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Laia Vilaseca, Pedro Martí o José Mosteiro són alguns dels escriptors que participaran aquest cap de setmana al Festival Lloret Negre. La cita pels amants de novel·la negra celebra la seva novena edició amb un programa farcit d'activitats amb l'entrega de premis com a plat fort. Tots tres escriptors amb qui hem parlat a la ràdio participaran en alguna de les taules rodones que s'han previst i, a més, són finalistes del concurs. Laia Vilaseca ja va guanyar Lloret Negre amb la novel·la Quan es fon la neu i ara torna a estar entre els possibles guanyadors amb l'Udol de l'aigua.
4: Em fa molta il·lusió. Amb aquest festival li tinc sempre molt de carinyo perquè vaig guanyar el premi, però a més vaig guanyar el premi amb Quan la neu es fon, que és una obra que jo sempre he defensat moltíssim i que no és de les meves preferides, i em va fer moltíssima il·lusió que es valorés d'aquesta manera, així que sempre els hi tinc una aprecia especial. Molt contenta d'estar nominada una altra vegada amb l'Udol de l'aigua.
3: L'Udol de l'aigua s'ambienta al Delta del Llobregat i l'ampliació de l'aeroport és el rerefons d'aquest thriller en què els secrets familiars del passat i la tensió política del present revelaran una trama que posarà en evidència la importància de respectar els límits, tant personals com geogràfics, per poder preservar la vida dels qui més estimem. Com passa en totes les seves novel·les, un cop més la natura pren un paper molt rellevant a l'obra de Laia Vilaseca.
4: A aquesta zona, perquè jo sóc del Prat, i com que el tema de l'ampliació de l'aeroport torna a ser un problema, em va semblar que era un bon moment per parlar de la natura que tenim molt a prop de nuclis urbans, no? Que potser no ho considerem tan bucòlic com podria ser els Pirineus, però que realment és un lloc espectacular que val la pena que la gent conegui, perquè moltes vegades sembla que això de l'ampliació és com quan no passa res amb quatre ànecs, i la cosa no és aquesta, no? És un tema molt, molt més complex i no és veritat que només hi hagi quatre ànecs, és espectacular el que hi ha allà.
3: Una obra en què caldrà esbrinar què ha passat entorn a una mort i una desaparició que faran aflorar els fantasmes, els secrets i les tensions per destapar les veritats ocultes que amaga la família protagonista, pressionada a cedir els seus terrenys per l'ampliació de l'aeroport del Prat. A banda de Laia Vilaseca, en llengua catalana, els finalistes de Lloret Negre aquest any són Teresa Solana, amb Carpe Diem, i Toni Aire, amb Mort en diferit. En llengua castellana hi ha cinc noms sobre la taula: Pedro Martí, amb La mala hija; José Mosteiro, amb La última bèstia; Ernesto Mallo, amb Kuklinski; Susana Martín Gijón, amb La capitana; i Marta Robles, amb Amada Carlota. Pel que fa a Pedro Martí, arriba amb una novel·la que la crítica ha titllat de boníssima, salvatge i addictiva. L'autor creu que el punt fort de l'obra és que, malgrat estar basada en els clixés que es poden esperar del gènere negre, els personatges tenen molta profunditat.
5: Jo crec que es va ser arriesgada, perquè és una novel·la que s'assenta sobre clixés, la típica noia que desapareix d'un poble i que després ve la investigadora, que en aquest cas ve de Madrid i té que investigar, i ella va néixer al Mansa, al poble, però no vol tornar perquè no és una bona filla del poble, i té els seus traumes, el seu passat, no?, que tornarà una vegada més i que tindrà que afrontar. I és com una novel·la assentada en clixés, però jo crec que després té un desenvolupament dels personatges que jo crec que són profons, que tenen aristes, que tenen les seues ferides, i crec que pot ser el que fa diferent.
3: A La mala hija, la capitana de la UCO, Alma Ortega, haurà de tornar al seu poble natal, Almansa, per investigar la desaparició d'un adolescent del municipi. A la ràdio també hem parlat amb José Mosteiro, que és finalista amb La última bèstia, una impactant novel·la ambientada a Galícia en què l'autor atrapa el lector des de la primera pàgina.
6: Creo que tiene un par de giros que son bastante inesperados, creo que engancha desde el principio. Hay una narración paralela en la primera parte entre que vemos la víctima y el... Bueno, vamos a decir, y el delincuente, por no decir, para no especificar qué tipo de delito comete. Y luego ya te digo, hay un giro importante, hay un paso del tiempo. Es verdad que tiene una escena como bastante cruel, bastante violenta, pero creo que era necesario para justificar todo lo que ocurre después. Y bueno, mi idea es, como buen thriller, tener un poco al lector pues casi sentado al borde de la silla y pasando páginas a ver què va ocórrer després.
3: La protagonista és la periodista Assunta Loureiro, que, arran de l'actuació d'un assassí en sèrie, haurà de decidir si és capaç de saltar-se la llei per fer justícia. Aquest dissabte a la tarda sabrem qui és el guanyador de Lloret Negre 2026, on també es premien els millors relats curts i es farà un reconeixement a Andreu Martín, que aquest any rebrà el Premi d'Honor. L'entrega de premis es farà aquest dissabte a les 6 de la tarda al Casal de l'Obrera.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació. Carmona e Hijos, tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
0: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. El bàsquet Lloret celebra aquest cap de setmana una nova edició del Memorial Felipe Cerro. En recorda qui va ser president del club i que va morir als 42 anys víctima d'una llarga malaltia. La competició es disputarà dissabte i diumenge al pavelló del Molí i comptarà amb la participació d'una setzena d'equips. L'objectiu és que els diferents conjunts del club puguin disputar els primers partits de pretemporada i començar també a conjuntar les seves plantilles. Escoltem Bernat Elias, director esportiu del bàsquet Lloret.
3: Va bé, com et dic, primer perquè doncs, alguns equips acaben de començar i porten pocs entrenaments i aquests són partits perquè es puguin anar conjuntant jugadors i jugadores del mateix equip i que puguin fer els primers partits.
2: En total es preveuen uns 18 o 20 partits amb equips procedents del Maresme Nord, la comarca de Girona, el Barcelonès i el Baix Llobregat. Hi participarà en categories que van des de preminis fins a júniors, a més del sènior femení i els sots 25. Un torneig que, per tant, també servirà al bàsquet Lloret per preparar una nova temporada que arriba amb diversos reptes. El principal, recuperar la identitat i el sentiment de pertinença al club.
3: Primer és consolidar l'estructura del bàsquet Lloret. L'any passat van haver-hi molts canvis a final de temporada. S'han canviat molts entrenadors, venen cares noves, ve energia nova, podem dir, i l'objectiu és que es recuperi una mica la identitat de club i hi hagi aquest sentiment de pertinença que volem recuperar a nivell de junta directiva i de director esportiu. I en aquesta línia, doncs, que tots els nens i nenes se sentin orgullosos de formar part del Lloret i del bàsquet Lloret.
2: Actualment, el club treballa amb l'objectiu de sortir amb 18 equips aquesta temporada, 11 de categoria masculina i 7 de femenina, amb una mitjana d'entre 175 i 180 llicències. A les dues categories hi haurà equips preminis i minis, a més dels nens i nenes que han començat a l'escoleta. El club també col·labora amb 5 escoles de l'entorn, on es treballa la iniciació al bàsquet, amb la coordinació dels entrenadors del bàsquet Lloret. Des de l'entitat esportiva destaquen precisament la importància de créixer des de la base i aconseguir que aquesta estructura vagi pujant fins a les categories infantil, cadet i júnior. I pel que fa als equips sèniors, la nova temporada també arriba amb canvis, especialment en el conjunt femení.
3: Doncs també amb canvis, han arribat jugadors i jugadores noves, sobretot et diria amb el femení, que hem hagut de pràcticament canviar tota la plantilla. El sènior femení el portaré jo i sortirem a Primera Catalana. Nosaltres comencem la competició a finals de setembre, farem alguns amistosos, entre ells el partit al Felipe Cerro, i amb el sènior masculí ja comencen més d'hora. El 13 és la primera jornada a la pista del Martorell per la tarda i també hi ha hagut alguns canvis de jugadors.
2: En el cas del sènior masculí, liderat per Marc Siurana, l'objectiu és competir el més amunt possible. En canvi, el sènior femení, que jugarà a Primera Catalana, té com a principal repte mantenir la categoria. Tot plegat en una temporada que el bàsquet Lloret enceta amb canvis i nous reptes i que començarà a prendre forma aquest cap de setmana amb una nova edició del Memorial Felipe Cerro al pavelló del Molí.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. La cobla encarregada de tancar el centenari de sardanes d'estiu a Lloret de Mar és la principal del Llobregat. Com sempre, l'audició començarà a les 10 de la nit a la plaça de la Vila. Comptarà amb dues peces per escoltar i amb 7 per ballar. La nit la tancarà la clàssica Platges de Lloret de Vicenç Bou-Gelí. Ens en dona més detalls de tot plegat Ivan Babiloni, representant de la principal del Llobregat, que ja fa més de 25 anys que col·labora amb els Amics de la Sardana de Lloret. Escoltem-lo.
3: Com cada any, la Cobla Principal del Llobregat, tenim la sort de que la població de Lloret compti amb nosaltres per fer aquestes ballades d'estiu, tant durant l'estiu com també en el seu aplec. Ja fa, no m'atreviré a dir els anys exactes, però més de 25 o 30 anys que la Principal del Llobregat col·labora amb els Amics de la Sardana de Lloret, i contents perquè són ballades que s'han convertit com una mica mítiques durant tot el juliol, agost i setembre de la població.
2: De les sardanes de Lloret, diu, cal destacar la barreja entre autòctons i turistes, la diversitat de gent que hi ha ballant i també l'espai on es du a terme. Enguany, ells són els encarregats de posar punt final a la celebració del centenari de sardanes d'estiu, una fita gens fàcil i poc usual d'aconseguir.
3: Sí, sí, són molts anys seguint un cicle, no és fàcil, per tant, felicitats tant a l'agrupació, tant també donar les gràcies a l'Ajuntament per la continuïtat, però 100 anys no és fàcil. De fet, la Principal de Llobregat farà 100 anys d'aquí un parell d'anys, i quan repasses història dius, home, fer una cosa que duri 100 anys avui en dia és gairebé inusual, per tant, felicitats per part de la Cobla Principal de Llobregat.
2: Segons Babiloni, que fa 30 anys que està en el món de la cobla, la sardana es troba en un bon moment. Malgrat això, insisteix en continuar reivindicant-la.
3: Jo crec que està en un moment bo. Anem a moltes places d'arreu de Catalunya i ens trobem gent de tota mena, de totes les edats, i crec que està en un moment que sempre s'ha de reivindicar, evidentment, perquè són coses pròpies i això no s'ha de perdre. Igual que podem reivindicar els castells i podem reivindicar altres coses, també hem de reivindicar la cobla i la sardana, però jo crec que es troba en un moment dolç.
2: El centenari de sardanes d'estiu finalitzarà aquest dissabte a les 10 de la nit a la plaça de la Vila.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. El bàsquet Lloret celebra aquest cap de setmana una nova edició del Memorial Felipe Cerro. En recorda qui va ser president del club i que va morir als 42 anys víctima d'una llarga malaltia. La competició es disputarà dissabte i diumenge al pavelló del Molí i comptarà amb la participació d'una setzena d'equips. L'objectiu és que els diferents conjunts del club puguin disputar els primers partits de pretemporada i començar també a conjuntar les seves plantilles. Escoltem Bernat Elias, director esportiu del bàsquet Lloret.
3: Va bé, com et dic, primer perquè doncs, alguns equips acaben de començar i porten pocs entrenaments i aquests són partits perquè es puguin anar conjuntant jugadors i jugadores del mateix equip i que puguin fer els primers partits.
2: En total es preveuen uns 18 o 20 partits amb equips procedents del Maresme Nord, la comarca de Girona, el Barcelonès i el Baix Llobregat. I participarà en categories que van des de preminis fins a júniors, a més del sènior femení i el sots 25. Un torneig que, per tant, també servirà al bàsquet Lloret per preparar una nova temporada que arriba amb diversos reptes. El principal, recuperar la identitat i el sentiment de pertinença al club.
3: Primer és consolidar l'estructura del bàsquet Lloret. L'any passat van haver-hi molts canvis a final de temporada. S'han canviat molts entrenadors, venen cares noves, ve energia nova, podem dir, i l'objectiu és que es recuperi una mica la identitat del club i hi hagi aquest sentiment de pertinença que volem recuperar a nivell de junta directiva i de director esportiu. I en aquesta línia, doncs, que tots els nens i nenes se sentin orgullosos de formar part del Lloret i del bàsquet Lloret.
2: Actualment, el club treballa amb l'objectiu de sortir amb 18 equips aquesta temporada, 11 de categoria masculina i 7 de femenina, amb una mitjana d'entre 175 i 180 llicències. A les dues categories hi haurà equips preminis i minis, a més dels nens i nenes que han començat a l'escoleta. El club també col·labora amb 5 escoles de l'entorn on es treballa la iniciació al bàsquet amb la coordinació als entrenadors del bàsquet Lloret. Des de l'entitat esportiva destaquen precisament la importància de créixer des de la base i aconseguir que aquesta estructura vagi pujant fins a les categories infantil, cadet i júnior. I pel que fa als equips sèniors, la nova temporada també arriba amb canvis, especialment en el conjunt femení.
3: Doncs també amb canvis, han arribat jugadors i jugadores noves, sobretot et diria amb el femení, que hem hagut de pràcticament canviar tota la plantilla. El sènior femení el portaré jo i sortirem a Primera Catalana. Nosaltres comencem la competició a finals de setembre, farem alguns amistosos, entre ells el partit al Felipe Cerro, i amb el sènior masculí ja comencen més d'hora. El 13 és la primera jornada a la pista del Martorell per la tarda i també hi ha hagut alguns canvis de jugadors.
2: En el cas del sènior masculí, liderat per Marc Siurana, l'objectiu és competir el més amunt possible. En canvi, el sènior femení, que jugarà a Primera Catalana, té com a principal repte mantenir la categoria. Tot plegat en una temporada que el bàsquet Lloret enceta amb canvis i nous reptes i que començarà a prendre forma aquest cap de setmana amb una nova edició del Memorial Felipe Cerro al pavelló del Molí.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Laia Vilaseca, Pedro Martí o Josan Mosteiro són alguns dels escriptors que participaran aquest cap de setmana al Festival Lloret Negre. La cita pels amants de novel·la negra celebra la seva novena edició amb un programa farcit d'activitats amb l'entrega de premis com a plat fort. Tots tres escriptors amb qui hem parlat a la ràdio participaran en alguna de les taules rodones que s'han previst i, a més, són finalistes del concurs. Laia Vilaseca ja va guanyar Lloret Negre amb la novel·la Quan es fon la neu i ara torna a estar entre els possibles guanyadors amb l'Udol de l'aigua.
4: Em fa molta il·lusió. Amb aquest festival li tinc sempre molt de carinyo perquè vaig guanyar el premi, però a més vaig guanyar el premi amb Quan la neu es fon, que és una obra que jo sempre he defensat moltíssim i que no és de les meves preferides, i em va fer moltíssima il·lusió que es valorés d'aquesta manera, així que sempre els hi tinc una aprecia especial. Molt contenta d'estar nominada una altra vegada amb l'Udol de l'aigua.
3: L'Udol de l'aigua s'ambienta al Delta del Llobregat i l'ampliació de l'aeroport és el rerefons d'aquest thriller en què els secrets familiars del passat i la tensió política del present revelaran una trama que posarà en evidència la importància de respectar els límits, tant personals com geogràfics, per poder preservar la vida dels qui més estimem. Com passa en totes les seves novel·les, un cop més la natura pren un paper molt rellevant a l'obra de Laia Vilaseca.
4: A aquesta zona, perquè jo sóc del Prat, i com que el tema de l'ampliació de l'aeroport torna a ser un problema, em va semblar que era un bon moment per parlar de la natura que tenim molt a prop de nuclis urbans, no? Que potser no ho considerem tan bucòlic com podria ser els Pirineus, però que realment és un lloc espectacular que val la pena que la gent conegui, perquè moltes vegades sembla que això de l'ampliació és com quan no passa res en quatre ànecs, i la cosa no és aquesta, no? És un tema molt, molt més complex, i no és veritat que només hi hagin quatre ànecs, és espectacular el que hi ha allà.
3: Una obra en què caldrà esbrinar què ha passat entorn a una mort i una desaparició que faran aflorar els fantasmes, els secrets i les tensions per destapar les veritats ocultes que amaga la família protagonista, pressionada a cedir els seus terrenys per l'ampliació de l'aeroport del Prat. A banda de Laia Vilaseca, en llengua catalana, els finalistes de Lloret Negre aquest any són Teresa Solana, amb Carpe Diem, i Toni Aire, amb Mort en diferit. En llengua castellana hi ha cinc noms sobre la taula: Pedro Martí, amb La mala hija; Josan Mosteiro, amb La última bèstia; Ernesto Mallo, amb Kuklinski; Susana Martín Gijón, amb La capitana; i Marta Robles, amb Amada Carlota. Pel que fa a Pedro Martí, arriba amb una novel·la que la crítica ha titllat de boníssima, salvatge i addictiva. L'autor creu que el punt fort de l'obra és que, malgrat estar basada en els clixés que es poden esperar del gènere negre, els personatges tenen molta profunditat.
5: Jo crec que va ser arriesgada, perquè és una novel·la que s'assenta sobre clixés, la típica noia que desapareix a un poble i que després ve la investigadora, que en aquest cas ve de Madrid i té que investigar, i ella va néixer al Mansa, al poble, però no vol tornar perquè no és una bona filla del poble, i té els seus traumes, el seu passat, no?, que tornarà una vegada més i que tindrà que afrontar. I és com una novel·la assentada en clixés, però jo crec que després té un desenvolupament dels personatges que jo crec que són profons, que tenen aristes, que tenen les seues ferides, i crec que pot ser el que fa diferent.
3: A La mala hija, la capitana de la UCO, Alma Ortega, haurà de tornar al seu poble natal, Almansa, per investigar la desaparició d'un adolescent del municipi. A la ràdio també hem parlat amb Josan Mosteiro, que és finalista amb La última bèstia, una impactant novel·la ambientada a Galícia en què l'autor atrapa el lector des de la primera pàgina.
6: Creo que tiene un par de giros que son bastante inesperados, creo que engancha del principio. Hay una narración paralela en la primera parte entre que vemos la víctima y el, bueno, vamos a decir, y el delincuente, por no decir, para no especificar qué tipo de delito comete. Y luego ya te digo, hay un giro importante, hay un paso del tiempo. Es verdad que tiene una escena como bastante cruel, bastante violenta, pero creo que era necesario para justificar todo lo que ocurre después. Y bueno, mi idea es, como buen thriller, tener un poco al lector pues casi sentado al borde de la silla y pasando páginas a ver qué va a ocurrir después.
3: La protagonista és la periodista Assunta Loureiro, que, arran de l'actuació d'un assassí en sèrie, haurà de decidir si és capaç de saltar-se la llei per fer justícia. Aquest dissabte a la tarda sabrem qui és el guanyador de Lloret Negre 2026, on també es premien els millors relats curts i es farà un reconeixement a Andreu Martín, que aquest any rebrà el Premi d'Honor. L'entrega de premis es farà aquest dissabte a les 6 de la tarda al Casal de l'Obrera.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

Escoltes Nova Ràdio Lloret. Música nit. La música dels teus somnis.

Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.